0: Hores a 2 de la matinada, una nit plena de jocs de taula. I el Cinema al Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Serà aquest diumenge a les 10 de la nit. La pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Més notícies ja a l'informatiu migdia. Fins després.
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no? De que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor... Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre els 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal? Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una, no, de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, com lo estoy midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar, és a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'espai català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Uh-huh. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no?, amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no?, això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no?, per fer el seguiment d'algunes qüestions, no?, per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no?, la relació amb el lobby. Doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no?, com ens influeixen els tercers, no?, com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no?, sinó que de vegades no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profunds, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
0: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, que li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada, no? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
0: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu no? l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava no? que hem de tenir capacitat propositiva. No? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds, serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
0: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, també de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no? entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Asun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és, sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, eh? Que això és molt tècnic, no? però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? on poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no? et puguin portar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no? és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest no? en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
0: Uh-huh. I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? per fer la traçabilitat de les qüestions, no? perquè, per exemple, no? tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes. no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
0: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà.

0: solo porque lo tengo, no és solo meu. És a dir, al final, la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells, i era molt costós. No? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sigui meu, sinó que sigui nostre. No? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés. No? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te dé tot el que tengo, o sigui, no se m'ocorre nada más transparente. No? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no?, en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres al 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant. No? Doncs aquesta ha estat dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no?, al tema del bon govern, la integritat, etcètera, com no pot ser d'altre modo.
1: És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
3: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Rita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Rita Muerto en Radio Castelldefels, cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ei, vinga, som-hi ja.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntament un mundial de futbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fons del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 centenars de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 10 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20ena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat 1 dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre, 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestrals. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims 2 mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
2: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
3: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
2: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
22: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
23: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
24: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
23: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí, a Tarragona, ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
25: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
4: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Ziso pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
5: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
4: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
6: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero cree que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
4: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
4: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
4: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
4: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
4: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels tres equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga CBL i l'Hernán Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga amb victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: No puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades s'ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroco es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven, n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir unes 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat

0: laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
1: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
5: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
3: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
6: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada a la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
7: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
6: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
3: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
8: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
9: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant fent cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
8: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector que aquest

l'estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià com Aspa i Alfés. Batiscafo, monoplaça.

0: Gràcies.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle, que es podrà veure al setembre, ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
2: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
8: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
2: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Baldeston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Solsona, 23 a Figueres, 24 a Sabadell, i tot apunta que la calor, que aquests dies últims ha estat molt, molt intensa, hauria de començar a donar una mica de treva. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Això ho notarem doncs a partir d'avui, ja?
1: Sí, sí, sí. I a més del que havíem pensat fins i tot ahir, perquè avui la inestabilitat sembla que es farà més evident i els ruixats, les tronades guanyaran terreny. De fet, aquesta nit ja ha estat de llamps i trons a molts indrets del país, sobretot a les comarques del sud i també en àrees del Pirineu. Continuarà aquesta situació al llarg del dia d'avui. Serà un matí que començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg de les immediates hores poden tornar a descarregar en tota la façana litoral de la Costa Daurada fins a la costa central. Localment podrien ser intenses en algun moment en aquestes zones i també al llarg del matí n'apareixeran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. I durant la tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes, podran acabar caient pràcticament en qualsevol indret del país. On menys probable sigui, serà les comarques de Ponent, el Pla de Lleida, on encara avui la temperatura continuarà relativament més alta, màxima que quedarà entre els 36 i 37 graus, per tant, ja no són els 40 d'ahir. I els ruixats, les tempestes, poden descarregar amb força aquest vespre, aquesta tarda vespre, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també cap al Pirineu gironí i durant la propera nit també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Per tant, doncs, moviment meteorològic, tempestes que poden ser fortes i baixada de la temperatura.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el bon resum que ens ha fet el Tomàs Molina. Baixada de les temperatures, però alerta també amb aquestes tempestes, perquè ja hem tingut alguns episodis intensos d'aquest estiu. Per tant, doncs, prudència també. Ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio. En qualsevol cas, les temperatures es moderen una mica després que ahir acumuléssim el 20è dia en què a Catalunya hem arribat als 40 graus. 20 dies en què en un moment o altre, en un lloc o altre del país, s'ha arribat als 40 graus. L'estiu passat van ser 16. Dos estius enrere van ser 9. Per tant, això augmenta de manera progressiva i això té molts efectes, per exemple, el que hem explicat diverses vegades. L'aigua del Mediterrani s'escalfa més que la mitjana dels mars de tot el món i això, evidentment, genera un efecte encara més preocupant pel que fa al canvi de les temperatures. A banda d'això, un altre dels temes de les últimes hores té a veure amb les investigacions contra el càncer. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma, un dels càncers més mortals del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, segons diuen les dues farmacèutiques, que asseguren que es tracta d'una vacuna que es fabrica de manera personalitzada i això ha tingut una conseqüència d'entrada econòmica. Les accions de les dues farmacèutiques s'han disparat. De fet, Moderna ja és la segona acció amb millor rendiment de l'any a l'índex S&P dels Estats Units. Ara bé, a partir d'aquí hi ha interrogants que avui ens plantejarem al Matí de Catalunya Ràdio. Primer, què és el que sabem exactament? Segon, què no sabem exactament? Perquè la nota de premsa és ambigua en alguns aspectes i és per això que el catedràtic emèrit en farmacologia, Ramon Laporte, ens avançava això sobre el que ahir explicaven Moderna i Merck aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En primer lloc, cal tenir en compte que les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics són, no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. Aquest és un cas típic. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: És el que explicava algun dels apunts que feia el professor Laporte en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora el sentirem més en profunditat quins detalls o quins dubtes li genera aquesta notícia. També parlarem a partir de 9:15 del matí amb el doctor Josep Malveí, que és el cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ha participat en aquest assaig, i per veure la magnitud d'aquest anunci que ahir sacsejava bàsicament les borses de tot el món. Tot això, evidentment, el dia en què continuarem mirant a Ceuta, després de l'anunci del govern espanyol de trasladar 500 nenes a la península.
3: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que, bueno, pues han sido agredidas.
0: És el que deia Patricia Fernández, advocada de la coordinadora a Barrios, que treballa justament en la protecció dels infants a Ceuta. El que passa és que això ha generat un rebrot de la pugna política, perquè el Partit Popular ha deixat clar que no s'ha de permetre que cap de les persones que va entrar a Ceuta procedent del Marroc es traslladi a la península.
4: Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Por tanto, el gobierno de la nación está obligado a activar el procedimiento legal de repatriación de quienes siguen ocupando ilegalmente esta ciudad.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que ahir va visitar Ceuta, governada pel seu partit. Tot això està esperonant, evidentment, l'extrema dreta. De fet, hi ha una certa preocupació perquè hi ha un col·lectiu que es diu Safe Europe Act, que ha organitzat diverses manifestacions, una d'elles a Barcelona, aquest mateix cap de setmana. Hi ha col·lectius antifeixistes que s'estan mobilitzant per fer una concentració una hora abans, al mateix lloc, a la plaça Sant Jaume, per contrarrestar-ho. Però també en les últimes hores hem sentit com Junts enduria el seu discurs cap a Aliança Catalana. Jordi Turull, des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, posava el partit de Sílvia Orriols al mateix sac de Vox.
5: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
0: A banda d'això, avui a l'Àgora tornem a parlar d'un tema del qual n'hem parlat molt aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio i que ha generat moltes queixes dels oients i les oients del programa, que és el sistema de recollida d'escombraries, sobretot el porta a porta. Recordem el que ens deia una veïna de Roda de Barà.
6: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga...
0: Que és el que ens explicava aquesta veïna, que deia que li portaven la brossa, és allò que es diu turisme de brossa. Doncs bé, la novetat del dia, que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, és que veïns de l'urbanització Masos i Nirvana del Vendrell han presentat ja una primera denúncia a l'Agència de Salut Pública de Catalunya queixant-se que els seus contenidors estan plens i que el servei no funciona bé. A l'Àgora en parlarem amb l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana. I un altre tema que hem abordat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio les últimes hores és, a banda de la calor que dèiem, és la falta de preparació d'algunes residències de gent gran, sobretot a les habitacions, on, com avançava el periòdico, només la meitat de les residències tenen aire condicionat a les habitacions. Ahir parlàvem amb la presidenta de la patronal de les residències, en la Cinta Pasqual, que ens deia que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses. També parlàvem amb la investigadora Elena Hernández, que va fer un estudi a la Universitat Pompeu Fabra que deia que quan hi ha episodis extrems de calor, la gent gran es mor més a les residències, es mor més a les residències que no pas a casa. Però és que no només això, es mor més, deia, a les residències que estan en barris amb renda baixa.
7: I el que sí que veiem és que a nivell individual la renda de la persona no afecta, però sí que a nivell de l'àrea on se situa la residència sí que hi ha un efecte. I les residències que estan, o sigui, quan hi ha la residència localitzada en una àrea amb renda més alta, diguéssim que l'accés de mortalitat és més petitet.
0: És el que ens deia la investigadora Elena Hernández Pizarro aquí al matí de Catalunya Ràdio. I una notícia també a les 7 i 8 minuts que està marcant i molt els informatius, les portades i tot de les últimes hores.
8: Now, in the past few minutes, the Daily Telegraph newspaper has reported that Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK. Joining me now is our senior correspondent.
0: El príncep Harry i Meghan Markle, és a dir, els ducs de Sussex, tornen al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran ara al setembre amb els seus dos fills. Aquest retorn no vol dir que els canviï l'estatus com a membres de la família reial ni que participin en actes oficials, que això continua com estava, però el rei Carles III, diu en algunes fonts, estaria satisfet amb el seu retorn. I també d'aquesta nit.
9: Resisteix el gol, eh?
10: Toca la pilota, Rafinha molt bé, ara. Cap a Valde, Valde a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, Abdelkarim, gol! L'ha marcat Abdelkarim!
0: 2-1 del Barça al Gamper, davant l'Ahlali egipci, en la presentació de l'equip davant l'afició.
11: Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: Vam sentir Hansi Flick en català, vam sentir aplaudiments del Camp Nou per Rodri, vam sentir xiulets per Frenkie de Jong i vam sentir Deco parlant de fitxatges.
12: Però crec que sí que tenim solucions internes, però segurament vamos a hacer algún movimiento.
0: Segurament farem algun moviment, deia el director esportiu del Barça. No va dir noms, però cada vegada més la carpeta de Julián Álvarez sembla tancada, sembla el fitxatge, com ja ens deia l'Emilio Pérez de Rodas ara fa uns dies, absolutament impossible. El que passa és que això no vol dir que la carpeta de Julián Álvarez a Madrid, a l'Atlètic de Madrid, continua oberta.
13: Ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
14: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: Molt respectuós amb la nostra gent. És el que deia Simeone quan li preguntaven pels insults que una part de l'afició de l'Atlètic de Madrid va fer a Julián Álvarez. En fi, a les 7 i 10 minuts, encara una cosa més.

0: veritat.
1: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Meritxell Benedí, Jordi Cominal i Joan Guirado, però de moment fent un cop d'ull als titulars. Amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Nou rècord.
4: De calor a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9.
5: Ahir que va ser el 20è dia amb temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
6: La calor, però, donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui, durant el cap de setmana, s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central.
1: Zones d'espera sense climatització.
7: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
4: Malgrat que dins la majoria dels combois hi hagi aire condicionat, associacions d'usuaris adverteixen a l'Agència Catalana de Notícies que les altes temperatures en zones d'espera i andanes de trens, metro i autobusos desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Adrià Ramírez és el vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
8: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure's. En altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
1: S'escalfa.
5: El Mediterrani més ràpid que la mitjana mundial de març, segons un informe internacional.
6: Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears.
1: Anem cap allà, Caterina Carmany.
9: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
10: Lo malament que han tractat la terra.
11: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convida que venguin per aquí.
9: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina. Des de Can Picafort, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I es manté el risc.
4: Tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels Agents Rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt a bona part de l'interior i el litoral del país.
5: Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pinofranqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 1.200 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de la UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
12: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
6: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen estabilitzar-lo avui.
1: Contra el melanoma.
4: Una vacuna contra aquesta patologia supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
5: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda.
1: Més detall, Roger Santaló.
13: La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor del pacient i complementa el tractament que rep d'immunoteràpia. La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no s'ha autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susana Puig és directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3CAT Info.
14: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat
0: amb la immunoteràpia.
3: Ojalà sigui així. I si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
13: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170%. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
1: Accés d'eufòria.
6: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, avisa.
14: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
1: És el que ens explicava en declaracions en aquest programa el professor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Sentirem més detalls d'aquesta anàlisi sobre aquest suposat descobriment que feien ahir les farmacèutiques Moderna i Merck. Més coses, expulsió immediata.
4: I sense excepcions cap al Marroc, és el que defensa Alberto Núñez Feijóo pels migrants que són a Ceuta des de finals de juliol.
5: Això mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge.
1: Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Per Feijóo no hi ha excepcions. Tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
16: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
15: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insistix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Sira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: No es pot fer en bloc.
6: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que no està permès fer-ho en bloc.
4: No ho permeten ni la normativa europea ni l'espanyola. Segons Marcus González, que és professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, que és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
17: No és possible una decisió col·lectiva. Està prohibit i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. El problema és que, clar, necessites temps, de recursos.
18: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
1: Contra Aliança Catalana.
5: Junts per Catalunya adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme.
6: Ho ha dit el secretari general del Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu.
1: Prada, Laura Bertran.
19: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
20: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
19: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés. Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: S'hi reunirà.
4: Donald Trump amb el líder de Corea del Nord. Aquesta tarda el president dels Estats Units fa un nou gest d'acostament a Kim Jong-un després que uns dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran.
5: Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
21: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
1: Ho admet.
6: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener de 2024 en plena guerra contra Gaza.
4: És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
0: Dos anys i mig ha tardat l'exèrcit israelí en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els dos únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A les 7 i 21 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, parlem d'un nou atac rus.
5: Almenys 4 persones han mort aquesta matinada a Kiev i la seva regió durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals.
6: També hi ha una vintena de ferits. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnesos, sobretot en el comerç online i el sector petrolier.
1: Moscou, Cristina Solies.
2: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
22: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
2: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 i 22 minuts, un 20% de les dones.
4: Pateixen dolor pelvià crònic. És un dolor crònic i invalidant que afecta sobretot dones d'entre 40 i 60 anys, però també a alguns homes.
5: A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic.
1: Txell Garriga.
23: De vegades, al darrere d'un dolor pelvià hi ha una endometriosi, un dolor postpart o bé una infecció, però el més habitual és que no tingui cap causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
24: No puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal, amb rehabilitació, fisioteràpia...
23: En alguns casos, el diagnòstic triga anys en arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi nom, per exemple, la Pilar.
25: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan et fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
23: Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos, només s'arriba a mitigar el dolor. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Denuncien.
6: Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Or, el Solsonès, la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
1: Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater.
26: Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix, o bé només es cobreix aquest servei durant unes hores. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
27: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
26: Dilluns hi va haver una concentració al municipi i no es descarten més mobilitzacions. Des de Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Cap centre veterinari.
4: A les comarques de Lleida no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores.
5: L'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent.
1: Pere Joan Álvarez.
28: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
29: Des de novembre hi va buscant veterinaris i és difícil. O sea, no és algo que haya empezado ahora, es algo que pues, ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues, festivos, noches, fines de semana.
28: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I guanyadors.
6: L'homenatge a Antònia Font de la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any.
1: I parlant de guanyadors, Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
30: Bon dia.
1: El Gamper torna al Camp Nou amb victòria blaugrana.
30: Gairebé 55.000 persones van veure com el Barça guanyava la 61a edició del trofeu contra l'Al Ahly egipci per 2-1. A la primera part, els locals es van avançar amb un gol de Hams Abdelkarim i un penal resolt per Rafinha. A la segona, els egipcis van situar el 2-1 amb un gol de Siso. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, podria haver ampliat la distància amb un penal als últims minuts, però el va aturar el porter El Shenawy. Abans del partit es va presentar a la plantilla amb Rafinha com a capità provisional.
31: Yo estoy seguro que nosotros... Los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Catalunya siempre.
30: Un dels jugadors més ovacionats va ser Rodri, que va seguir el partit des de la graderia. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick va agrair el suport de l'afició i va dir que l'equip està a punt per lluitar per tots els títols.
3: I think we have a really great team.
7: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
30: També va fer declaracions el director esportiu blaugrana. Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans que no es tanqui el mercat.
1: I cada vegada és menys probable que aquest davanter sigui Julián Álvarez.
30: Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. L'Atlètic es va estrenar ahir a la Lliga, encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 al Màlaga. I l'Espanyol va presentar ahir el central eslové Vania Derkusic, de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I un últim apunt sobre futbol, TV3 emetrà com a mínim un partit dels 3 equips catalans de la Lliga F, 15 partits del Barça femení i un dels duels entre les blaugranes i el Real Madrid. DAZN oferirà els 8 partits de cada jornada i, a més, Televisió Espanyola la emetrà 4 en obert.
1: 3 minuts i 2 quarts.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Cada dia a les 7, tot costa.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
5: el 93.394-93394, la sèrie la 27.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
8: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2/4, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
12: Conmigo no cuenten la culpabilización y la estigmatización de la ganadería.
1: Perquè avui, de fet, deu ser aquesta hora, hi ha aquesta mena d'acte solemne que serveix per inaugurar l'any judicial.
13: Que és un tema que a la majoria de mortals, jo no diré que ens la porti fluixa, però sí que es podria dir que no ens acaba de preocupar del tot.
14: Bons dies.
13: Bons dies, bons dies.
14: Pensaron que m'enterraven, sí, però no sabien que soy una planta.
13: No, aquesta frase s'acostuma a dir que no sabien que era una semilla, sí, en aquest cas. I procuri no fer servir eslògans que no domina, perquè
14: prefiero arrodillar-me de pie... Sí. Que matara un vivo de rodillas.
1: Bueno, no, ja està. Pari de fer-se el revolucionari, sí, senyor Feijó.
13: Sí, i respongui les preguntes, com per exemple aquesta. Què espera fer vostè, què espera aconseguir deixant plantat el president del govern espanyol i el rei? O sigui, quina manera d'anar
14: per la vida. Pues quiero conseguir el cielo, porque esto de hoy, mi plantón al poder, es dominante, es una jugada maestra.
13: Sí, sí, sí.
1: Una jugada maestra, sí. Tota aquesta terminologia ens és bastant familiar.
14: Estoy seguro, que a partir de hoy Europa nos mira.
13: Aquesta també em sap.
14: Porque Europa no lo permitirá.
1: Molt bé, aquí mira, què no permetrà Europa exactament, senyor Feijó?
14: A los que, como yo, participamos de un proceso que ya no tiene vuelta atrás.
1: Ja amb això arribarem a 2/8. Lo tenemos a tocar.

0: I comencem el dijous amb calor i més calor a Catalunya, tot i que avui ha de començar a afluixar. Ja hem arribat al 20è dia en què en algun punt de Catalunya s'ha arribat als 40 graus. 20 dies, una xifra absolutament inèdita, que ahir va tenir com a protagonista sobretot les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. La calor extrema, entre d'altres coses, fa que el Mediterrani s'escalfi més ràpid que la mitjana mundial dels altres mars.
1: Lo malament que han tractat la Terra, dic jo. Tot, crec que tots tenim un pot de culpa.
2: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
0: Així ho explicaven dues banyistes de Can Picafort, a Mallorca, on també es nota amb força la calorada és a les andanes i a les zones d'espera dels trens o dels metros.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
0: Tot això quan les últimes hores hem sabut que una vacuna contra el melanoma, un dels càncers més mortífers del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, com a mínim, segons han esbombat les farmacèutiques que fabriquen aquesta vacuna, que són Moderna i Merck, que han donat poquets detalls. És per això que en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic emèrit de farmacologia Joan Ramon Laporte avisava.
4: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: I sobre la crisi de Ceuta, mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes a la península, el líder del Partit Popular exigeix...
5: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
0: I els esports, Miquel Muñoz.
6: El Barça va guanyar el Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugrana es van presentar a la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més aplaudits i el director esportiu blaugrana Deco reconeixia a TV3 que hi haurà moviments en el que queda de mercat, tot i que cada cop sembla més difícil l'incorporació de Julián Álvarez.
0: Passen 3 minuts de 2:15, el que dèiem, Calor, Tomàs Molina.
7: A partir d'avui s'inicia un canvi en la situació meteorològica amb un augment de la inestabilitat i també amb una tendència al descens de la temperatura. Avui serà un dia variable, amb núvols més compactes a la façana litoral, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg del matí començaran per la Costa Daurada, potser fins i tot punts de la Costa Central. I, de fet, durant la tarda i el vespre, els ruixats, les tempestes poden guanyar terreny en aquesta zona i també intensitat. Tempestes que poden descarregar amb força en punts de les Terres de l'Ebre, de la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, el Pirineu gironí, i després de cara al vespre i la propera nit apareixeran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà divendres serà un dia en conjunt amb força estones amb sol a les comarques del sud, però amb inestabilitat, que de nou tornarà a guanyar terreny, sobretot al nord al llarg del matí, que a la tarda s'estendrà també pràcticament en qualsevol indret del país. Les tempestes tornaran a poder ser intenses i la temperatura continuarà a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem la mobilitat a aquesta hora. Silvia Andrés, com ho tenim, això? Bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. Veiem algun retard, però cap incidència rellevant. Tot i això, el tren de Girona, que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:50, ho farà finalment a 8:45. A la capital catalana, metro i autobusos alhora. Destacar, però, que els autobusos de la línia D40, B23 i 39, avui no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat per en unes obres que s'estan fent.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, doncs tranquil·les, perquè tampoc no hi ha incidències i només provoquen retencions les obres que es fan a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Només provoquen una petita cua a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passant de 8:15, d'aquí una horeta, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'Ignacio Rigau, la Meritxell Benedí, el Joan Guirado i el Jordi Cominal, però de moment... Mirem els diaris, sabem què hi trobem avui. Obrim la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per repassar les portades i les opinions més destacades també de les, dels diaris d'avui. Marisa Gil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: El Gamper i les Festes de Gràcia avui protagonitzen les imatges de les portades dels diaris principals.
10: El periòdico i l'Ara comparteixen fotografia de portada, la de l'alegria dels veïns de la plaça Rovira de Gràcia després de guanyar per sorpresa el concurs de carrers guarnits i superar altres carrers que tradicionalment s'enduen premis, com el carrer Mozart o el carrer i Llibertat. La Vanguardia, en canvi, opta per una fotografia de Rodri durant la presentació del primer equip del Barça al Gamper.
11: Els editorials es centren en la crisi migratòria a Ceuta. El del Mundo es fixa en la figura de Feijó per destacar el discurs que va fer a la ciutat autònoma, que qualifica de contundent. El de La Vanguardia denuncia que ha faltat diligència en la resposta del govern espanyol a la crisi i reclama la urgència del retorn a la normalitat. El periòdico incideix en la resposta europea i qüestiona la capacitat del Tractat de Schengen per afrontar situacions extraordinàries que afectin la mobilitat interior o la seguretat exterior, mentre que l'Ara reclama al govern espanyol una gestió eficient de la crisi humanitària alhora que denuncia el posicionament dels partits de l'oposició que qualifica d'hipòcrita.
10: L'anunci dels avenços en una vacuna contra el melanoma per part de les farmacèutiques Moderna i Merck també és avui a la portada de la majoria dels diaris. La Vanguardia parla de prometedors avenços, tot i subratllar que no s'han publicat les dades completes ni les xifres concretes de reducció de risc.
11: Justament a l'Ara entrevisten Tim Jackson, economista i assagista, que afirma la prosperitat té a veure sobretot amb la salut i no amb la riquesa.
10: El periòdico avança que Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. Explica que la setmana prèvia al començament del curs, la consellera Niubó presentarà unes mesures addicionals per millorar les condicions laborals dels professors.
11: A El País hi llegim que Isabel Díaz Ayuso s'instal·la en una urbanització de Puerta del Hierro després de deixar el pis que compartia amb González Amador. La presidenta madrilenya es trasllada a una zona acomodada després d'abandonar el barri on la Comunitat de Madrid va comprar el polèmic apartament.
10: La Vanguardia dedica una pàgina a l'amor de Josep Cusí, a qui qualifica com l'amic més lleial del rei Joan Carles. L'empresari i armador català ha mort als 92 anys. El País recorda que era un dels confidents més discrets de l'emèrit, a qui va conèixer durant una cacera organitzada per Franco, de qui va ser instructor de tir i company de casa.
11: I el Regió 7 dedica el tema del dia a la figura de Rufino Mesa, artista extremeny que protagonitza el festival Microscopies amb una obra dedicada al poeta José Agustín Goytisolo.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Els fills de Robin Williams reactiven el seu compte d'Instagram.
12: L'actor hauria fet 75 anys el juliol i els seus fills Axel, Day i Cody van decidir tornar a donar vida al seu compte, al compte del seu pare, en aquesta xarxa social. Volen compartir amb el món el seu talent i humor i recordar la seva extraordinària vida i obra després de donar-se, segons expliquen a la publicació que han fet aquest dimarts, que segueix inspirant i delectant noves generacions. Robin Williams es va suïcidar l'11 d'agost del 2014, quan tenia 63 anys, i l'última publicació l'havia fet 10 dies abans per felicitar el 25è aniversari a la seva filla. Ho llegim a El País.
0: Els rics també ploren.
12: Doncs sí, una turista argentina s'ha fet viral després de sortir a la secció Problemes de Milionarios, que es fa en un programa del seu país i que recull les dificultats quotidianes d'aquest col·lectiu oprimit. La dona estava indignada perquè el iot on navega amb 9 persones més de la seva família de 27 metres d'eslora, amb tripulació, capità, mariners i xef, és massa gran per entrar a les cales de Mallorca. Pretenien recórrer la costa mallorquina i accedir a les platges des del mar, evitant així les carreteres saturades, els problemes per aparcar, la calor, les caminades i la púrria en general, i resulta que han de passar pel tràngol d'arribar a la costa amb una embarcació auxiliar o una moto d'aigua. Ho recull, entre altres, el Regió 7.
0: I arriben les competicions de farmejar aura.
12: Atenció, Freddy, això ho intentarem explicar sense que ni a tu ni a mi, que som de la generació X, se'ns contracturi el cervell. La gent jove fa temps que utilitza aquest concepte aura per referir-se a una cosa semblant al carisma. I el concepte farmejar, de la seva banda, ve del món dels videojocs, que significa acumular punts, experiència, objectes, fent determinades accions durant aquest joc, val, mentre jugues. Això, traslladat al món físic, significa doncs, que farmejar aura és fer coses per acumular aura, no? perquè la gent consideri que tens aura. Són coses indeterminades, perquè ningú sap del cert què fa que en tinguis. És una cosa subjectiva, depèn de qui s'ho mira. Per uns la minya mal té aura i per altres és antiaura. És tot molt complicat. Però ha arribat al punt que al Brasil es fan campionats presencials de farmejar aura. Els candidats fan balls, moviments, posats, o directament no fan res, intentant hipnotitzar els espectadors amb la seva aura i demostrar que en tenen més que els altres. Ho explica El Plural.
0: Gràcies, Sílvia. Ai, 5 minuts i arribarem a 3 quarts. Aquesta hora, més premsa. Destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem amb la premsa britànica, que es fa ressò de l'anunci del retorn del príncep Enric i Meghan al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Segons el Daily Telegraph, Harry i Meghan tenen previst marxar dels Estats Units a finals d'aquest mes i traslladar-se a una residència privada, que no serà reial, sinó serà una residència privada i serà als afores de Londres. The Guardian dedica una cronologia sencera per entendre què han fet durant tots aquests anys als Estats Units, mentre que el Daily Mail és qui escriu més articles sobre el tema. Explica que els fills començaran a anar a una escola britànica el mes de setembre, també expliquen en exclusiva com el rei Carles III se'n va assabentar, que va ser just diumenge passat, es pregunta per què han fracassat els somnis americans de la parella i posa una de les moltes preguntes que fa sobre la taula, que és qui finançarà la seguretat de tots dos quan visquin al Regne Unit. Avui a The Guardian també llegim que la germana de Kim Jong-un posa en dubte les afirmacions de Trump sobre converses secretes entre els Estats Units i Corea del Nord. Diu que no sap res d'aquestes converses i que els Estats Units continuen sent enemics de Pyongyang.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb 5 dies. Espanya lidera l'encariment dels carburants a tota Europa. Els motius, la retirada progressiva de les ajudes en paral·lel a la pujada dels impostos. Des de l'arrencada de l'estiu, el preu de la gasolina ha repuntat un 18% i el del gasoil l'ha fet un 21%, mentre que la mitjana europea està entre un 9% i un 16%, respectivament. Expansión avisa que les grans cadenes hoteleres encaren la recta final de l'estiu amb els preus com a principal motor de creixement. Les previsions són de rècord i, tot i que en algunes destinacions l'ocupació ha baixat sensiblement, l'objectiu ara és atraure un client amb més poder adquisitiu i per això es preveu un augment de les tarifes entre el 4 i el 9%. Entre els grups amb més bons resultats trobem Barcelona, Palladium, Riu i Malià. I acabem el repàs amb una notícia relacionada amb l'ocupació. Espanya registra una caiguda de més de 16.000 vacants en el segon trimestre de l'any. Aquesta caiguda és la més gran en dues dècades i representa més de 140.000 vacants sense cobrir perquè no es troben treballadors. Són dades d'Eurostat que recull el País, que alerta que, tot i les bones xifres, el ritme de vacants sense cobrir s'ha alentit respecte al primer trimestre de l'any.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
15: Bon dia.

0: vespre de promeses del Barça cap a la seva afició. Em tunejaré el cotxe per tu en futbol es va traduir a estem llestos per lluitar-ho tot. Els blaugranes tenen una plantilla de qualitat, com la defineix Santi Noll al Mundo Deportivo, i al capdavant hi ha Rafinha, beneït com a capità per Xavi Ortuño a l'esport. Si l'equip necessita gols, em busca. Si falta un nou, s'hi deixa la pell. Està disposat a donar-ho tot. Aquest estiu el Barça s'ha enamorat d'un davanter de l'Atlètic de Madrid. Les ments estretes, Cerezo i Mateu Alemany, els intenten parar els peus i cada cop sembla més impossible que Julián vesteixi de blaugrana, repetint la història de Julieta i Romeu. I un nom que espera que el temps li donarà la raó, Abdelkarim, autor del primer gol en la victòria d'ahir, que es postula per ser el nou que necessita el club. I el que li han tonejat el cotxe és a Carlos Sainz, el pilot de Fórmula 1, ha renovat amb l'equip Williams amb un sou estratosfèric, 30 milions d'euros per temporada.
1: I passem a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Isabel Presley és la reina de la premsa rosa. Ara hem descobert un dels secrets més ben guardats, com es manté en forma als 76 anys. Ho ha explicat el seu entrenador personal, Blas Latorre, amb qui fa 3 sessions a la setmana. Ell arriba a casa de la Presley a les 3 de la tarda. Primer detall, ella a les 3 dorm i la desperten. No m'estranya que tingui una pell tan fantàstica si a les 3 està dormint. El primer que fa la Presley és esmorzar. Mentre esmorza, l'entrenador ho prepara tot al gimnàs privat. La sessió comença amb 5 minuts, 10 minuts d'elíptica. Després fa exercicis de cintes elàstiques per reforçar cames i braços i també fa flexions a terra, encara que es veu que remuga una mica. Crec que ja triguen a publicar un vídeo amb els exercicis a Instagram. Probablement la Presley deu pensar que això no té prou classe, tot i que si hi haguessin diners pel mig, el nas em diu que canviaria d'opinió. Catalunya
3: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara a Lidl, salses per pasta. 4 formatges o carbonara amb bacó per 1,99. I amb Lidl Plus, pesto de festuc i alfàbrega a la segona unitat al 50%. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio.

0: A dos.
1: 34.
0: 34.
1: Seguim ara amb Jamie Cullum, que en fa quant?
0: Jamie Cullum...
1: Una mica més.
0: Sí, 50?
1: 47.
0: 47, vinga.
1: I acabem amb l'actor Andrew Garfield, que recordem que és el segon Spider-Man, ni el primer ni
0: sí,
1: el
0: sí.
1: tercer. El segon, vaja, bueno, el segon
0: sí,
1: en funció
0: sí, sí, sí.
1: de les pel·lícules.
0: Sí, exacte. L'Andrew Garfield deu tenir també 38.
1: 43.
0: 43, vinga. I el Sant Oral, Marta?
1: Avui és Sant Bernat, és Sant Cristòfol també, Sant Filibert, Sant Màxim, Sant Lluci, Sant Porfiri i Sant Sever.
0: I aquesta hora, com sempre, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc Montsant Fons i Pallac, de la llibreria Nouri de Reus, i la lectura que us vull recomanar per aquest estiu és Llebretó, de Chloe Dalton. Llebretó és una novel·la que comença que una noia, al sortir a passejar, veu una cria de llebretó molt petitona, i bueno, veient que està una mica en perill, la porta cap a casa. I llavors la novel·la serà tota a la relació que tindrà aquesta noia amb la llebre. És una novel·la que transmet molta calma. Ben bé no passa gran cosa, però doncs una novel·la que no es fa llegir. Penso que pot agradar molt als amants de la natura i una mica una perspectiva diferent de veure les coses. Espero que us agradi. Bon dia.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Department Q.
3: Que és l'abreviatura de Departamento Q. Està basada en una sèrie de novel·les homònimes de l'autor danès Jussi Alder Olsen. Segueix un detectiu brillant però conflictiu que després d'un tiroteig és destinat a una unitat de casos sense resoldre. A diferència dels llibres ambientats a Copenhagen, la sèrie trasllada l'acció a Edimburg, a Escòcia. Està escrita i dirigida per Scott Frank, creador de Gambito de Dama, i protagonitzada per Matthew Woody, conegut per sèries com Downton Abbey. Dept Q té 8 capítols i és a Netflix.
0: 3 minuts, ara mateix passen de 3, quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido a que venguin per aquí.
6: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
7: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, que és la supervivència del pacient.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
9: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
10: Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé.
11: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Vacuna.
12: Preparat que estimula la formació d'anticossos amb el qual s'aconsegueix immunització contra diverses infeccions. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma ha superat amb èxit els assajos clínics. La notícia ha fet disparar les accions de les dues empreses, tot i que la comunitat científica es mostra prudent a l'espera de veure els resultats.
0: Trobada.
12: Reunió de persones amb interessos comuns, especialment en vista a dialogar. Donald Trump ha dit que es trobarà amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, aquesta tardor. Els mandataris ja s'havien trobat en el primer mandat de Trump.
0: I tornar.
12: Anar cap al lloc del qual s'havia partit. Els ducs de Sussex, el príncep Harry i Meghan, tornaran al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran aquest setembre amb els seus dos fills.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 40.
13: Són els bilions de dòlars de deute públic que han assolit els Estats Units, segons el Departament del Tresor. Una xifra rècord i una altra dada negativa per Donald Trump, que va prometre reduir la càrrega del deute, però no ha pogut complir precisament com a conseqüència de decisions seves, com ara la guerra amb l'Iran, la reducció d'impostos i les devolucions dels aranzels. Feia poc més de 4 anys que el país havia superat el llindar dels 30 bilions de dòlars de deute públic.
0: 6.000.
13: Són les hectàrees que pot arribar a tenir el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà si es du a terme el procés que ha iniciat la Generalitat per ampliar-ne l'àmbit i incorporar-hi zones que tenen interès natural, però que ara en queden fora. Els municipis, per exemple, de Riudoms o Ventalló, entre d'altres. El projecte s'ha posat en marxa amb una consulta pública prèvia per recollir opinions. Així, el parc creixeria un 20% i passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees.
0: Un milió.
13: Són els euros de multa que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat a l'empresa de lloguer de cotxes Avis per dur a terme pràctiques abusives. El Ministeri de Pablo Bustinduy l'ha sancionat per cobrar una taxa en

0: concepte de despeses de gestió als clients sancionats amb una multa de trànsit en el moment que tenien un dels seus vehicles de lloguer, una gestió que correspon a l'empresa.
1: I ara anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge del dia veiem el jugador del Barça, Rodri, al mig del Camp Nou. Falten pocs minuts per començar el seu primer partit a l'estadi. Rodri aixeca el braç i saluda l'afició.
2: És el moment de la presentació del fitxatge estrella d'aquesta temporada. El nou jugador del Barça se'n va endur la gran ovació del públic, sense necessitat de jugar. Per sort, els blaugranes es van imposar a la Dali egipci en el trofeu de Joan Gamper. Tot i l'expectació, Rodri no va marcar cap gol.
1: I la segona imatge, hi veiem desenes de persones abraçant-se, saltant d'alegria, porten banos, porten gots de plàstic, un d'ells mostra un cartell on es pot llegir ben clarament primer premi.
2: Són els responsables de la decoració de la plaça de Rovira i Trias després de rebre el premi al carrer més ben guarnit de les Festes de Gràcia 2026. La plaça, amb un homenatge a Antònia Font, s'ha imposat amb més de 40 punts de diferència al carrer Mozart i al carrer Llibertat, segons i tercer, respectivament. La clau per guanyar, segons els organitzadors, l'embalat i la sensació de submergir-se en un mar oníric com el disc del grup mallorquí al qual l'homenatge menjaven Batiàs, Cafo, Catiusques.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Lleida, des de Peramola, a l'Alt Urgell, on ha obert una nova llibreria en un antic local de queviures.
2: Parlem de la llibreria Casa Rotxer, que ocupa l'espai d'un establiment de queviures que es va inaugurar l'any 1870 i que va tancar fa gairebé tres dècades. El projecte, imposat per l'escriptor per Remolí Ramon Besora i l'editorial Salòria, ha superat els 6.500 euros gràcies a una campanya de micromecenatge a Barcami. La llibreria té previst organitzar presentacions de llibres, taules rodones i contes per convertir-se en un punt de trobada cultural del municipi.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
4: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
4: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
7: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
8: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya.
11: Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
1: I una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els primers assajos clínics, o com a mínim això diuen les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
11: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, endarrereix la metàstasi i redueix el risc de carrer caiguda. Aleix Prat és director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigeix que tots els migrants de l'entrada massiva a Ceuta siguin retornats al Marroc.
13: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
11: Això hores després de saber-se que el govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors. Les comunitats no intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs.
1: Junts per Catalunya marca distàncies amb Aliança Catalana.
11: Des de la Universitat Catalana d'Estiu, el secretari general Jordi Turull adverteix...
14: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu.
1: Donald Trump anuncia que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un.
11: En les últimes hores, el president dels Estats Units també ha amenaçat l'Iran amb un bloqueig econòmic sense precedents.
1: I a la Vall de l'Hort, els solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
15: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
11: Com l'Helena, asseguren que quan la metgessa titular no hi es queden sense atenció i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o la llevadora.
9: Canvis de temps. De fet, s'inicia un augment de la inestabilitat i una possibilitat de ruixats, de tronades, que anirà més al llarg dels propers dies i també un descens de la temperatura. De fet, avui comença amb nuvolositat entre variable i abundant en molts indrets del país, fins i tot amb alguna primera gota que ja ha caigut aquesta matinada. Al llarg del matí poden repetir-se els ruixats en punts de la costa central, a la costa daurada i també potser alguna gotellada en àrees de l'Alt Pirineu. La tendència serà que les nuvolades guanyin terreny i que la possibilitat de ruixats augmenti al llarg de la tarda. Demà persistirà una situació d'inestabilitat amb ruixats a la meitat nord del país i aquests ruixats durant la tarda podran aparèixer també a qualsevol indret del Principat. I aquesta tendència amb cel més tapat amb precipitacions també portarà un descens de les temperatures que es mantindrà també de cara al cap de setmana amb una tendència a la normalització de cara a dissabte, diumenge i també la setmana vinent.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull al trànsit ara mateix, també a aquesta hora, com sempre. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs que encara continua tranquil, però veiem que s'aturen els vehicles a la ronda a dalt, a l'altura de Montjuïc, en direcció Llobregat, o sigui que compta perquè sembla que hi ha alguna incidència, i també aturats a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, en aquest cas, a causa d'obres.
1: Alerta, per tant, amb aquesta incidència a la ronda de dalt que deia la Mariluz, i el transport públic, com el tenim, Sílvia?
17: Bon dia de nou. A Rodalies veiem algun retard, però no hi ha cap incidència rellevant. Tot i això, destaca que el tren de l'estació de Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 9:08, ho farà una hora més tard. Comentar també que el tren que ha sortit de l'estació de França i que havia d'arribar a l'estació de Tarragona a les 8:10, ho farà a 20 minuts més tard.
1: Gràcies, Sílvia.

0: minuts per arribar a les 8 del matí. Aquests dies estem dedicant una cançó a qui vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09. Ens dieu amb una nota de veu curteta a qui li voleu dedicar la cançó. Quina cançó, òbviament. Si ens voleu dir per què, fabulós. És el que ha fet el Fana, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc un transportista de Baixebre, Tortosa, i que sapigueu que us escolto cada matí. I volia que me fiquéssiu una cançó de Sabor de Gràcia, la que vulguéssiu. Vinga, Freddy, que xunquera. Vinga, fiera, nene. Vinga, bon dia, una abraçada. Ja tu tens a punt.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Carreteres encara tranquil·les, però hi ha una petita cua a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en direcció Llobregat per alguna possible incidència i a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron també en direcció Llobregat a causa d'obres.
1: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El govern espanyol prepara el trasllat a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop hi arribin, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Alberto Núñez Feijóo ho rebutja i defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Almenys 9 persones han mort i una vintena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnosos, sobretot en el comerç online i en el sector petrolier. El primer testimoni a declarar en el judici històric contra Meta responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei i asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix. I també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o els que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir aquest servei. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat, per primera vegada atorgat el Premi Millor Documental Internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
3: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més ovacionats. El director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0 en partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada de primera divisió amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
1: Ens espera un matí ennuvolat i xafogós en general. A la tarda s'esperen algunes tronades al Pirineu i no es descarten al vespre o a la nit a prop de la costa. La temperatura baixa lleugerament, sobretot a l'interior i Pirineu. Serà però demà i especialment al cap de setmana.
3: Trescat Info.
1: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. Nova setmana d'activitats d'oci al Pal Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge al Pal Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest dijous, 20 d'agost, cinema, amb la projecció de la pel·lícula Gris. Serà a partir de 2:15. I el Cinema al Castell tanca la temporada amb La Virgen d'Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonas Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot del moment.
6: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí d'aquest dijous 20 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i també informació de servei amb entrevistes i diferents continguts per posar-nos al dia de tot allò que passa a la nostra ciutat. Com cada dia, el control tècnic ens acompanya Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Així doncs, tenim per endavant dues hores de ràdio i avui doncs, tenim sobre la taula diferents temes que ens permetran doncs, parlar de joventut, serveis municipals, salut, espai públic i també patrimoni. Parlarem del carnet jove, una eina pensada especialment pels joves i que ofereix diferents avantatges i descomptes. Veurem què representa aquesta iniciativa i quines possibilitats tenen els joves de Castelldefels doncs, per aprofitar els recursos i els serveis que tenen al seu abast. També posarem el focus en una qüestió especialment important durant aquests dies d'estiu. Els refugis climàtics, perquè Castelldefels continua ampliant aquests punts disponibles perquè la ciutadania doncs, pugui trobar espais on protegir-se d'aquestes altes temperatures, especialment en una època de l'any doncs, que la calor pot ser bastant intensa. I parlant doncs, de serveis municipals, ens fixarem en les fonts públiques de la ciutat, un element que pot semblar quotidià, però que durant els mesos d'estiu adquireixen una importància especial. Perquè poder disposar d'aigua quan som al carrer és especialment útil durant els episodis de calor, tant per veïns, veïnes, com per les persones que visiten Castelldefels i també les seves mascotes. També recuperarem les dades relacionades amb les darreres campanyes de donació de sang. Continuarem parlant doncs, d'una qüestió doncs, que aquests mesos s'ha tingut molt present, que és com ha evolucionat aquest tema de les donacions a Castelldefels i quina és la resposta que ha tingut la ciutadania. Perquè ja sabeu que donar sang és un gest senzill, però és imprescindible per mantenir les reserves i poder donar resposta a les necessitats dels hospitals. I ja de cara a la segona hora, doncs, tornarem a mirar cap a un dels grans símbols de la nostra ciutat, que és el castell. Com cada setmana tindrem la visita del nostre company Alberto Fernández de la Torre i la seva secció del castell, on repassarem què ha passat durant aquestes darreres setmanes, les actuacions que s'han fet i també què hi ha previst pels pròxims dies. Així, doncs, avui tenim una mica de tot, joventut, calor, refugis climàtics, fons, donació de sang i patrimoni. I tot plegat, doncs, en un moment en què l'agost avança, la ciutat comença progressivament a preparar-se per la tornada a la rutina. Ja estem a dia 20 i ens queda 10 dies per 11 dies per acabar el mes. Així que, doncs, quedeu-vos amb nosaltres perquè tenim dues hores per posar-nos al dia, parlar de la ciutat, descobrir el que està passant aquests dies a Castelldefels. I doncs comencem amb aquest dijous 20 d'agost.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs justament volem encetar aquesta primera hora doncs, parlant doncs, del comerç i del comerç de proximitat, perquè avui volem posar el focus en una iniciativa especialment pensada pel jovent de Castelldefels. L'Ajuntament doncs, anima els comerços i els establiments de la ciutat doncs, a sumar-se a aquest carnet jove de Castelldefels i oferir doncs, descomptes o avantatges a les persones que són titulars. La iniciativa està impulsada conjuntament per les àrees municipals de comerç i joventut. Això està fet en col·laboració amb l'Agència Catalana de la Joventut i té un objectiu doble. Per una banda, afavorir el que és el comerç local i el comerç de proximitat que tenim aquí a la nostra ciutat i al mateix temps doncs, reforçar el vincle dels joves amb la ciutat. Aquesta proposta està pensada doncs, per joves que tinguin entre 18 i 30 anys i permet ampliar els avantatges del carnet jove de Catalunya amb descomptes i oportunitats específiques només dins de Castelldefels. Actualment, el carnet jove de Castelldefels ja compta amb una trentena d'avantatges en sectors molt diversos i aquests són com el de la salut, la formació, la tecnologia, el turisme, la mobilitat, l'esport o el lleure. I el que ja és una dada que dona una idea de l'abast que pot tenir aquesta iniciativa, perquè actualment hi ha 3.864 joves de Castelldefels que són titulars del carnet jove. Això el que representa és aproximadament un 27% del total de la població jove del municipi. Per tant, per als comerços que s'hi adhereixin, el projecte també pot representar una oportunitat doncs, per arribar a un públic jove de la mateixa ciutat. I bueno, què és el que han de fer els establiments que vulguin participar-hi? Doncs el que és aquesta incorporació per l'establiment no, o per adherir-se a aquesta iniciativa no té cap cost. L'únic requisit és oferir algun tipus de descompte o avantatge per a les persones que siguin joves titulars del carnet jove de Castelldefels. Potser, per tant, una reducció de preu, una promoció o qualsevol altre avantatge que decideixi establir el mateix negoci, doncs ja en pot servir. A canvi, els establiments adherits obtenen visibilitat doncs, a través dels canals del carnet jove. Aquests avantatges apareixen a l'aplicació i també al web del carnet jove i dins d'un espai específic del carnet jove local de Castelldefels. També es poden difondre a través dels butlletins electrònics dirigits als joves del municipi i altre tipus de contacte amb la joventut. I els comerços participants doncs, poden identificar-se amb un adhesiu del programa associant al seu establiment doncs, a aquesta marca de carnet jove. Per tant, l'Ajuntament planteja aquesta iniciativa també com una eina per captar i fidelitzar nous clients joves, però amb una dimensió que va més enllà de l'estrictament comercial. Perquè un dels objectius és que els joves de Castelldefels doncs, puguin trobar al mateix municipi serveis, comerços i activitats amb avantatges específics. I tot això, doncs, com ja sabeu, el que també fa és fomentar un consum de proximitat i més sostenible, alhora doncs, que reforça aquest arrelament dels joves a la ciutat. El projecte ara mateix doncs, compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut, que permet integrar doncs, aquesta iniciativa local dins de l'estructura d'aquest carnet jove. De fet, el carnet jove de Castelldefels amplia aquests avantatges que ja ofereix el carnet amb una mirada molt més propera al municipi. El carnet doncs, es pot portar en format digital a través de l'aplicació del carnet jove i té les mateixes condicions que el carnet general de Catalunya. Actualment, el carnet jove té una quota anual de 8,65 € i és vàlid fins al 31 de desembre de l'any d'expedició. I una altra dada interessant són que els avantatges que ofereixen els establiments de Castelldefels no només poden arribar als joves de la ciutat. El carnet jove de Castelldefels també està integrat dins d'aquesta xarxa del carnet jove i, per tant, els avantatges poden ser consultats també doncs, per la resta de titulars del carnet jove, que són més de 500.000 joves. I pels titulars també del carnet d'Europa, que ja superen els 8 milions de joves. Pels comerços locals, per tant, formar part d'aquest programa doncs, pot ser també una manera de donar-se a conèixer davant d'un públic més ampli. Els establiments de Castelldefels que vulguin adherir-se a aquest carnet jove local doncs, ho poden fer sense cap cost. Recordem que, doncs, que per poder inscriure's, l'Ajuntament ha habilitat un WhatsApp que és el 664-33-14-68 o poden enviar un correu electrònic a comercio@castelldefels.org. I els joves que ja tenen el carnet doncs, poden consultar a través de la seva aplicació al web, o del web dels comerços i serveis de Castelldefels doncs, que allà doncs, podran veure els avantatges que ja s'ofereixen. Així doncs, aquesta és una iniciativa doncs, que busca que el carnet jove no sigui només una eina per obtenir descomptes, sinó també una manera de consumir, comprar, formar-se, gaudir i tenir serveis dins d'aquesta mateixa ciutat i així doncs, reforçar doncs, aquest comerç de proximitat.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres per avui, que és 20 d'agost. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer doncs, l'estat de la mobilitat tant a Castelldefels com als principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. Ens comencem situant a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha un carril tallat a la zona franca en sentit Llobregat per un accident. Això provoca retencions des de la Barceloneta, més la mateixa via i a cua de zona franca al Port en sentit Besòs. A la Ronda del de Barcelona, a la B20, hi ha lentitud i aturades entre Horta i Collserola en tots dos sentits, però sobretot en sentit Llobregat per obres. A banda d'aquests problemes, a l'autopista AP7 hi ha intensitat entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que ocupa el voral. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Fins demà.
1: Bon dia.

0: Doncs ara és el moment de conèixer quin temps ens espera per dijous 20 d'agost. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem la jornada de dijous amb una temperatura que ha pujat degut a una massa de núvols que ens està afectant procedent del sud. Per exemple, a la ciutat de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 28 graus en tota la nit. Aquesta massa de núvols alts i mitjans anirà creuant el país de sud-oest a nord-est, deixant el cel del matí força ennuvolat, fins i tot bé acompanyada de pols en suspensió i d'algun plogim dispers. A banda, també tenim núvols baixos a la zona del litoral central que podrien deixar algun ruixat. A més, avui la convecció del Pirineu s'iniciarà abans del migdia i és que a la tarda esperem xàfecs amb tempesta a l'extrem nord del país i també són probables alguns ruixats al litoral i prelitoral, preferentment a la meitat sud. De cara al vespre, aquesta precipitació s'estendrà i arribarà a més punts del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels Desperta.

Doncs abans de continuar amb l'actualitat, anem a fer una mica d'informació de servei, perquè avui és també un d'aquests dies doncs, que convé tenir present doncs, que en tenim la mini deixalleria mòbil funcionant, i això la tenim, doncs mireu, al barri de la Muntanyeta, que des de les 10 del matí fins a les 12:50 es trobarà a la Rambla de Josep Tarradellas. I també al barri del Poal, per la tarda, en aquest cas, serà des de les 4 de la tarda fins les 6:50. I es trobarà doncs, justament a l'Avinguda Constitució i a l'Avinguda del Poal. Us recordem, quins són els residus que podeu portar? Doncs són les càpsules de cafè, els olis, el material informàtic, els CDs i els DVDs, si encara en queden, petits electrodomèstics, productes de neteja i pintura, bateries i piles, bombones de gas de menys de 5 quilos i els aerosols. I també us recordem de que avui és el dia de recollida dels trastos vells a Castelldefels. I no només això, també les restes vegetals, que les podeu deixar tant als mobles com les restes vegetals justament a la porta de casa. I avui dijous doncs, tenim que al barri de la Pineda, al barri de Vista Alegre i al barri de Lluminetes, fins als números parells del carrer 6. Per tant, si teniu doncs, mobles, electrodomèstics o altres objectes voluminosos que ja no necessiteu, doncs recordeu que els heu de deixar, el que són els trastos vells i les restes les podeu deixar a la porta de casa de 9 del vespre fins a les 11, i el que són el tema de les mini deixalleries, doncs dins d'aquests dos horaris que us hem deixat, a la Muntanyeta de 10 a 12:50, a la Rambla de Josep Tarradellas, i al barri del Poal, doncs a l'Avinguda Constitució fins a l'Avinguda del Poal de, per la tarda de 4 a 6:50. I relacionat justament amb tot això, amb l'ús de les mini deixalleries, doncs deixem un recordatori important de cara a aquests pròxims dies, i és que fins al 31 d'agost encara tenim temps per sol·licitar la reducció de la taxa de residus corresponent a aquest any 2025. Us recordem doncs, que tenim fins al dia 31 d'agost, que és la data límit, i tot allò que ja aporteu doncs, a partir de l'1 de setembre ja serà de cara a la taxa de l'any 2027. Recordem, avui teniu encara 11 dies per poder beneficiar-se d'aquesta reducció de la taxa.

I ja que estem parlant doncs, de residus i d'un tema mediambiental, doncs volíem parlar també d'una iniciativa que té aquest caràcter mediambiental, doncs, que aquests dies també s'ha recollit en diversos mitjans de comunicació i que té com a escenari les platges de Castelldefels. Aquesta es tracta d'una acció que va, bueno, que està impulsada pel grup Tiburón, que és un establiment de la zona de la platja, bueno, que tenen diversos establiments i que proposa una curiosa fórmula per animar les persones usuàries a retirar les borilles de cigarreta de la sorra. Ja s'ha fet durant diversos anys o en diferents èpoques i la iniciativa el que consisteix és en recollir borilles que es trobin a la platja i omplir-ne un got de plàstic. Un cop lliurat al local, la persona participant rep un got de cervesa gratuït. Com comentem, aquesta acció ja s'havia fet en temporades anteriors i enguany es va tornar a posar en marxa. Perquè més enllà de l'incentiu, l'objectiu de la proposta és conscienciar sobre l'impacte que tenen aquestes borilles quan acaben a la sorra o al mar i també fomentar que les persones que van a la platja doncs, contribueixin a mantenir-la molt més neta. Aquesta iniciativa ha estat recollida, entre altres, per el que són els barris, els mitjans de comunicació de RAC1 i La Ciutat, que han posat el focus justament en aquesta particular manera de donar visibilitat a un problema habitual durant els mesos d'estiu. I és que les borilles són un dels residus que més sovint podem trobar a les platges i quan acaben el medi natural dels seus components poden arribar al mar. Per això, més enllà d'aquesta campanya concreta, la recomanació habitual és no deixar mai les borilles a la sorra i utilitzar els recipients habilitats per disposar aquests residus. Aquesta és una iniciativa particular que en aquest cas doncs, busca convertir la recollida d'un residu molt habitual a les platges doncs, en una acció de sensibilització i participació ciutadana.

0: doncs tampoc estava arribant al ritme de donacions que esperaven. Tot i això, les reserves es mantenen actualment relativament estables i el repte és aconseguir doncs, que es mantinguin així fins al final de l'estiu. I és que les vacances són precisament doncs, aquests canvis que en tenim tots, no? I és un dels principals motius doncs, per les quals disminueixen aquestes donacions. Escoltem com la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, ens va comentar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels els objectius que en tenien.
1: Doncs bé, nosaltres teníem un objectiu al començament de l'estiu, que era un total de 40.000 donacions entre els dos mesos de juliol i agost. Vam acabar el mes de juliol una mica per sota del nostre objectiu, del que teníem previst, i la realitat és que ara també estem començant a l'agost, una mica per sota. No hem aconseguit tantes donacions com ens agradaria, però bueno, tot i així podem dir que tenim unes reserves més o menys estables i som positius, ja que encara queda tot el mes d'agost gairebé, i confiarem en que al final, si no aconseguim l'objectiu inicial, ens quedarem molt a prop.
0: Per tant, el missatge que es vol traslladar aquest estiu és que donar sang també forma part de la planificació abans de marxar de vacances, perquè durant aquests mesos de juliol i agost canviem els nostres hàbits, hi ha persones que marxen uns dies, d'altres que passen més temps fora i realment, amb les temperatures elevades, a vegades doncs, aquestes activitats habituals doncs, canvien. I per això, doncs, amb tots aquests canvis, també ens afecta les campanyes de donació. Així ens ho relatava Marta Coca, els motius doncs, d'aquesta baixa de donacions en aquests mesos.
1: Hi ha diferents motius, però el principal és al final el canvi d'hàbits. Nosaltres estem acostumats a gairebé tot l'any, des de setembre fins al juny, més o menys tenim un ritme de vida establert, no? Però un cop arriba l'estiu, juliol i agost, són dos mesos de moltes vacances i pues, lògicament la gent també canvia una miqueta els seus hàbits, no? I si marxen de vacances, doncs la donació de sang o de plasma no està dins de les seves, bueno, del seu dia a dia. Llavors nosaltres sempre intentem començar l'estiu, no?, recordant la importància de donar sang, recordant sobretot que és important donar sang abans de marxar de vacances, ja que després de les vacances doncs, és potser més complicat, segons el lloc que hem visitat potser no podem donar durant un temps. Llavors és important intentar fer-ho abans de marxar i així ens assegurem que després tindrem un estiu més o menys tranquil.
0: I aquí hi ha una qüestió important. La sang no es pot fabricar. Per això les reserves depenen directament de les persones que decideixen donar de manera altruista. I una única donació pot ser molt més important del que ens pensem, perquè quan donem sang, aquesta donació es separa en diferents components i cadascun d'ells doncs, pot tenir una utilitat diferent. Parlem dels glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes. I així ens ho explicava Marta Coca sobre el que és la sang i els seus components. L'escoltem.
1: Nosaltres, d'una donació sang total, que li diem, si fem una donació de sang, d'aquí agafarem els tres components. Agafarem glòbuls vermells, agafarem plasma i agafarem plaquetes, en quantitats inferiors, plaquetes i plasma. Però, bueno, però sí que és veritat que podem fer una donació només de plasma. En aquest cas, aquesta donació sí que és una mica més llarga. Així com la donació de sang, el temps que estem punxats és entre 8-10 minuts. En el cas de la donació de plasma, pot anar des de 45 fins a 1 hora. Que ningú no s'espanti, en realitat és una donació molt similar a la de sang. És més temps perquè el que fem és extraiem tots els components sanguinis, ens quedem només amb el plasma, que és el component que ens interessa, i retornem els glòbuls vermells i les plaquetes un altre cop al donant.
0: Això significa que una donació pot acabar ajudant a diferents pacients i en situacions molt diverses. Un dels casos més habituals són les persones que estan rebent doncs, tractaments contra el càncer i algunes d'aquestes persones doncs, necessiten transfusions de manera regular, especialment de plaquetes. També hi ha persones doncs, que arriben als hospitals després d'accidents o de situacions que provoquen la pèrdua important de sang. I precisament durant l'estiu, amb més desplaçaments per carretera, aquest tipus de situacions doncs, també formen part de les necessitats que s'han de cobrir. Així ens ho explicava qui era el col·lectiu doncs, que més sang necessita, Marta Coca.
1: en el cas

0: dels accidents, i per exemple doncs ara a l'estiu no, hi ha molts accidents de trànsit, normalment en aquests casos es fan servir glòbuls vermells, però la realitat és que nosaltres aprofitem tots els components de la sang, i cadascun d'aquests serveix per una cosa diferent. Ara, per posar-te un cas que és molt habitual i molts usos de les nostres donacions van en aquests casos, són els malalts de càncer, necessiten transfusions, ja sigui de glòbuls vermells, sobretot de plaquetes, i necessitem unes entrades constants de sang per poder garantir tenir plaquetes per a aquests malalts de càncer que li estan fent una quimioteràpia i necessiten les transfusions de plaquetes.
1: Però si parlem de donacions, hi ha un component de la sang que continua sent força desconegut per molta gent, i aquest és el plasma, perquè el plasma és la part líquida de la sang i té diferents utilitats. Una d'elles és la transfusió, però també és fonamental per elaborar medicaments que necessiten determinats pacients. Així ens ho explicava doncs Marta Coca als estudis de Ràdio Castelldefels.
0: El plasma és segurament el gran desconegut, no? El plasma és la part líquida de la sang, és un 90% és aigua, i serveix d'una banda per fer transfusions, que rebran sobretot persones que han patit cremades molt greus i se'ls farà una transfusió de plasma, però una part molt important del plasma és que fem medicaments. Hi ha unes malalties que es diuen immunodeficiències primàries i necessitem un tractament, que són pastilles al final, però que estan fetes amb el plasma. Llavors necessitem unes entrades també regulars de plasma, no només per la transfusió, sinó també per poder garantir que podem subministrar aquests medicaments als malalts.
1: I com és una donació de plasma? Doncs és molt semblant a una donació de sang, però el procediment és una mica més llarg. En aquest cas es treuen diferents components de la sang, es conserva el plasma i es retornen al donant doncs, els glòbuls vermell i les plaquetes. Per tant, qui estigui pensant en donar plasma, que donar plasma és cosa diferent de donar sang, doncs que sàpiga que el procediment és molt similar, tot i que cal de disposar d'una mica més de temps. I tornem a Castelldefels, perquè en una de les campanyes de donació d'aquest estiu es van aconseguir, en l'última, 26 donacions, quan l'organització n'esperava unes 40. És una xifra que queda per sota de l'objectiu, però també cal tenir en compte doncs, el context que estem parlant del mes d'agost, que tenim molt poca gent i gent de vacances, i a més doncs, aquestes temperatures elevades. Així ens ho ens relatava Marta Coca les dades de Castelldefels.
0: En aquesta concretament vam fer només una sessió de tarda, de vegades fem matí tarda, aquest va ser només de tarda, i vam fer un total de 26 donacions. Vale? Nosaltres anàvem una previsió de 40, ens vam quedar una mica per sota, però és comprensible, tot i tenint, bueno, tenint clar que és estiu i que, bueno, pues que no hi ha tothom disponible. Els resultats de les campanyes d'estiu, no només que moltes al final no les podem fer per calor, sinó que moltes la gent ja no surt al carrer precisament per la calor que fa, que cada cop és més i no sé com ho farem l'any vinent, però bueno.
1: I precisament la calor és també un dels factors doncs, que pot dificultar aquestes campanyes d'estiu. Quan les temperatures són molt elevades, molta gent evita sortir al carrer durant aquestes hores centrals i bueno, això també redueix les donacions. Però si algú està pensant que donar sang és un procés molt llarg o que el cos pateix, doncs que sàpiguen que des del Banc de Sang volen tranquil·litzar totes aquestes persones doncs, que tenen por de que el cos pateixi a l'hora de fer donacions. Escoltem a Marta Coca com ens ho explicava.
0: El nostre cos no pateix res en absolut per fer una donació de sang. Al contrari, de fet, el fet de la donació ja fa que el teu cos torni a regenerar aquestes cèl·lules, o sigui, no ha d'haver-hi preocupació en aquest cas. Al final, el que implica són 30 minuts, més o menys el que triguem a fer la donació, en tot el procediment. I al final hem de pensar que l'objectiu és que salvem 3 vides. I sobretot, també és superimportant, la sang no la podem fabricar. Depenem sempre d'aquestes persones que de manera altruista venen a donar sang. Llavors, les pors al final les hem de deixar una mica de banda i sobretot també provar-ho, no? Perquè hi ha molta gent que de vegades és la por i no ho ha fet mai. I llavors, bueno, pues això amb tot, hem de provar-ho i veure que realment és un moment i ajudem moltíssim fent-ho.
1: Doncs recordem, el procediment complet dura aproximadament mitja hora, mentre que el temps d'extracció de sang és només d'uns minuts. I després el cos doncs, ja s'encarrega de recuperar els components que s'han donat. Per poder donar sang hem de recordar també que hi ha uns requisits, però són ben senzills. Cal tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. En el cas de les persones que donen sang per primera vegada, doncs cal tenir en compte doncs, aquest límit d'edat establert pel donant. I des del banc de sang doncs, també posen en valor doncs, aquesta resposta que té sempre Castelldefels, perquè la ciutat presenta un índex de donació que, segons ens va explicar la Marta Coca, és força positiu en comparació amb altres municipis del Baix Llobregat. Però la crida, doncs, que ens recordem que continua oberta, especialment doncs, en aquestes campanyes que es fan durant els mesos d'estiu. I recordem que donar sang no és l'única manera de col·laborar amb el banc de sang, perquè durant les campanyes també existeix la possibilitat d'informar-se sobre altres formes de donació, com ara el registre de donants de mèdula òssea. Es tracta d'un registre mundial que permet buscar persones compatibles amb pacients que necessiten un trasplantament, especialment els casos de leucèmia. Escoltem com la Marta Coca ens explicava aquest tema sobre la donació de mèdula.
0: Tenim, per exemple, el RETMO, la donació de moll d'os.
1: Sí.
0: Aquest és una donació molt especial. Podem aprofitar quan anem a fer una campanya de donació de sang i ens apuntem a un registre. És un registre que porta la Fundació Josep Carreras. Aquest registre és a nivell mundial i serveix per donar tractament sobretot als malalts de leucèmia. Aquests malalts necessitaran un trasplantament de mèdula òssia i el més probable és que no trobin una persona compatible entre els seus familiars. ¿Vale? La probabilitat és només d'un 25%. Llavors, per a la resta de persones, 75% que necessiten un trasplantament i no tenen una persona compatible, existeix aquest registre que es pot consultar, els metges quan hagin de fer un trasplantament, consulten a veure si hi hauria alguna persona que fos compatible per fer-li la donació de mèdula. En aquest cas s'activaria d'un procediment, trucarien a aquesta persona i li dirien per fer la donació de moll d'os. De nosaltres només aprofitem la campanya de donació de sang per agafar una mostra de sang i elaborar un perfil, llavors aquest queda registrat i en el cas d'aquesta persona, si fos compatible amb un malalt, llavors se li trucaria i ja faria la donació.
1: Recordar una idea que resumeix perfectament aquesta importància de mantenir aquestes reserves durant tot l'any. La sang no es fabrica, la sang la donem les persones i és molt important doncs, mantenir aquests nivells de donació de sang doncs, en uns nivells que siguin òptims per no tenir mancança als hospitals. I justament amb això ja arribem a les 9 del matí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio
1: Castelldefels. Són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Endavant, equip viari.
2: Aquesta hora cues de la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, la ronda litoral entre Vila Olímpica i Montjuïc, direcció Llobregat per un accident, i la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres.
1: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central, una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. El govern espanyol ja té a punt espais temporals a Ceuta per acollir avui mateix 1.800 migrants que dormen al carrer. El PP ha endurit el to contra l'executiu i Alberto Núñez Feijó defensa l'expulsió immediata de tots els migrants que són a Ceuta, menors inclosos. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics, segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El primer testimoni a declarar en el judici històric contra Meta ha responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Almenys 12 persones han mort i una trentena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el premi a millor documental internacional. Aquest festival, la marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
3: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
4: Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al-Ahli egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga 2-0 en partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
1: I el temps, nuvolositat abundant a gran part de Catalunya i ruixats al litoral que a la tarda poden ser tempestes fortes que arribaran també al Pirineu i l'interior del país. La temperatura anirà clarament a la baixa i farà menys calor.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs continuem amb aquesta segona hora de Castelldefels Desperta i ho fem doncs, canviant una mica de registre per posar el focus en tres qüestions diferents que ens porten des de patrimoni fins a la participació ciutadana i la prevenció, perquè com cada setmana tindrem una nova edició de la nostra secció al castell, que ens acompanyarà el nostre company Alberto Fernández de la Torre, i amb ell doncs, repassarem el que ha passat durant aquestes darreres setmanes al castell. Recordem doncs, que aquesta setmana passada teníem la Festa Major, llavors segurament tindrem coses molt interessants de per poder parlar i veure doncs, què és el que va passar en aquest castell de llum. I també posarem el focus de cara ja doncs, al que està per venir en aquests 11 dies que queden per finalitzar el mes d'agost. Recordem doncs, que aquest és un espai que ens permet anar també seguint l'evolució d'aquests elements patrimonials més importants de la ciutat i doncs, conèixer una mica millor doncs, què hi ha darrere doncs, de tot el que passa al castell. També parlarem doncs, de fotografia, de natura, perquè us volem recordar que encara continua oberta la convocatòria del concurs de fotografia Viu al Parc. Us recordem que és un certamen que convida a mirar doncs, els espais naturals del nostre entorn amb una altra perspectiva i captar-los des de la fotografia. Doncs el que sí que volem és recordar-vos doncs, que encara sou a temps de participar-hi i que aprofitem doncs, per veure quins són els terminis i les condicions del concurs. I també doncs, veurem la informació de prevenció doncs, que Protecció Civil ens ha fet arribar. Justament després d'aquests episodis d'aquests darrers dies amb situacions de risc que hem anat patint durant aquest estiu i justament ara es rebaixa aquesta prealerta. Una evolució doncs, que permet recuperar progressivament la normalitat, però que no significa que hàgim de deixar de banda les recomanacions de prevenció. Per tant, en aquesta segona hora tindrem patrimoni, cultura, fotografia, natura i informació de servei. Així que quedeu-vos amb nosaltres perquè continuem amb aquesta segona hora del Castelldefels Desperta, aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: I justament també us volem parlar doncs, d'una iniciativa que va posar en marxa l'Ajuntament de Castelldefels i que vol ampliar, perquè el que tenia eren els espais, uns espais doncs, anomenats xarxa de microrefugis climàtics. Una iniciativa que la va impulsar l'àrea de comerç de l'Ajuntament i que buscava doncs, incorporar establiments comercials de la ciutat com petits espais de refugi davant d'aquests grans episodis de calor tan seguits que hem tingut. La idea d'aquests microrefugis climàtics és molt senzilla i és que els comerços i els establiments que s'adhereixin doncs, puguin oferir un espai interior que sigui fresc, segur i accessible on qualsevol persona doncs, pugui entrar per refugiar-se de les temperatures elevades sense que això impliqui doncs, haver de consumir. Perquè justament aquest és un dels elements importants del projecte. L'accés als microrefugis és gratuït. És a dir, que no cal fer cap compra ni consumir al comerç per poder-hi entrar i refrescar-se durant uns moments. L'Ajuntament el que explica és que aquesta xarxa vol especialment ampliar el nombre d'espais accessibles que té la ciutat durant aquests moments de màxima calor. I és que davant dels episodis de temperatures extremes que cada vegada són més freqüents, disposar d'aquests llocs on poder descansar, refrescar-se i protegir-se de la calor pot ser especialment important, sobretot per les persones més vulnerables. Us recordem doncs, que aquesta proposta està oberta als establiments comercials de Castelldefels que vulguin sumar-s'hi. I per convertir-se en un microrefugi climàtic, els establiments han de disposar d'una temperatura confortable que permetre el que és l'accés gratuït per refrescar-se i, sobretot, doncs, oferir un entorn segur i accessible. A més, els comerços que s'incorporin doncs, passaran a formar part d'aquesta xarxa i podran obtenir visibilitat a través dels canals oficials del programa. Per tant, la iniciativa busca sumar esforços. D'una banda, l'Ajuntament amplia els punts on la ciutadania pot protegir-se de la calor i, de l'altra, els comerços participants doncs, assumeixen un paper actiu com a espais de suport a la comunitat. I aquests microrefugis s'assumen als refugis climàtics que ja té Castelldefels. Farem un repàs, perquè actualment la ciutat disposa de 7 refugis climàtics, 5 d'interiors i 2 d'exteriors. Entre els espais exteriors n'hi ha el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. I pel que fa als espais interiors, doncs trobem l'edifici de la República, al carrer Arcadi Balaguer. També en tenim el Centre Cívic Federic Montpou, que es troba a la plaça Joan 23. També tenim la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que es troba al carrer Bisbe Urquinaona, justament al davant de la plaça Neus Català. També tenim el Centre Cívic Vista Alegre, que es troba al carrer Mansió, i l'Espai del Mar al Passeig Marítim. Així, doncs, la nova xarxa de microrefugis no substitueix aquests equipaments, sinó que busca ampliar el nombre de punts de protecció doncs, davant de la calor, aprofitant doncs, també que els establiments comercials que vulguin participar-hi. I també hi ha una eina que pot ser molt útil aquests dies, que són els anomenats itineraris frescos, que estan impulsats per l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta és una eina que permet planificar desplaçaments doncs, tenint en compte la calor i buscar els recorreguts més adequats per arribar a un determinat punt de la ciutat. El sistema permet indicar doncs, un punt d'origen i un destí i escollir entre diferents opcions de ruta, inclosa la més fresca i caminable o la més curta. També permet localitzar els refugis climàtics i també els microrefugis més propers. Per tant, us recordem que si aquests dies hem de sortir al carrer i les temperatures són molt elevades, doncs podem planificar també el trajecte buscant aquestes zones més fresques i punts on poder fer una parada. I des de l'Ajuntament recorden especialment la importància de protegir davant de la calor a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles doncs, que poden tenir més dificultats per afrontar les altes temperatures. La xarxa de microrefugis climàtics vol precisament que quan arribi un episodi de calor intensa no hi hagi només alguns equipaments municipals disponibles, sinó una xarxa més àmplia d'espais repartits per la ciutat. Els establiments interessats a formar-ne part poden consultar la informació i fer la seva inscripció a través del programa de microrefugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona i, si no, doncs, adreçar-se al que és la xarxa de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. Us recordem que aquesta és una iniciativa que també posa el comerç local al servei de la ciutadania i que busca, doncs, durant aquests episodis de calor, doncs, tenir un lloc on refugiar-se, refrescar-se i que sigui cada vegada més fàcil i accessible, doncs, aquí, a la nostra ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

I també us volíem comentar doncs, que el Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha actualitzat l'estat dels plans municipals d'emergència i ha rebaixat doncs, l'alerta a prealerta tant del Pla Bàsic d'Emergència Municipal com el de l'Infocat, que és el d'actuacions per incendis forestals. La rebaixa del que seria del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, doncs aquesta es produeix després de l'episodi de calor d'aquests darrers dies. Per aquesta jornada, les previsions indiquen valors de perill moderats. Entre les 2 i les 8 del matí d'avui hi havia una probabilitat baixa d'entre el 10 i el 30% de superar els 24,9 graus de temperatura mínima, al llindar considerat de nit tot. I pel que fa al pla de l'Infocat, doncs, també passa a una situació de prealerta, perquè el mapa diari de perill d'incendis forestal doncs, torna a situar Castelldefels en un nivell de perill alt. En conseqüència, el pla alfa dels agents rurals es manté en nivell 2 de sobre 4. Però bueno, Protecció Civil recorda així la necessitat doncs, de mantenir les precaucions habituals davant d'un risc d'incendi, especialment en un context de temperatures elevades i amb un nivell de perill forestal alt. L'actuació doncs, també comporta el final del dispositiu municipal especial que es va vincular justament a la Festa Major d'estiu, que segons el balanç de Protecció Civil ha finalitzat sense incidències greus destacables. Per tant, Castelldefels avui manté aquesta situació de prealerta, amb especial atenció a l'evolució de les temperatures i el risc alt d'incendi forestal. Les recomanacions són les habituals en aquestes situacions. Extremar la precaució al medi natural i evitar doncs, qualsevol conducta que pugui provocar un foc.

0: I si us agrada la fotografia i sobretot descobrir els paisatges del nostre entorn, doncs atenció, perquè us recordem que es troba oberta la convocatòria del concurs de fotografia Viu al Parc. I enguany arriba a la seva 32a edició. El certamen convida les persones aficionades a la fotografia, doncs, a compartir la seva mirada sobre els espais naturals i el patrimoni dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. Aquesta és una iniciativa emmarcada dins del programa Viu al Parc, que està promoguda per la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Castelldefels. I ho fa justament amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. Aquest concurs, doncs, està adreçat a les persones majors d'edat aficionades a la fotografia i permet participar en dues modalitats diferents. La primera és els parcs, que està pensada per a fotografies que mostrin qualsevol aspecte del patrimoni natural o cultural dels tres parcs. Per tant, poden ser imatges de paisatges, de fauna, de flora, d'elements patrimonials, espais naturals o bé qualsevol detall que permeti, doncs, mostrar aquesta riquesa d'aquests territoris. La segona modalitat és la matinal, que està reservada a aquelles fotografies que siguin realitzades durant la matinal Viu al Parc, que enguany se celebrarà el diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. En aquest cas, cada participant, doncs, pot presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les modalitats. I les obres es poden ser tant en blanc i negre com en color. Ara bé, les persones que vulguin participar hauran de tenir en compte el format de presentació. Les fotografies s'hauran de presentar sobre paper fotogràfic en format lliure, però muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40. I amb un gruix màxim de 2 mil·límetres. Encara hi ha temps per preparar i per presentar les obres, perquè el termini per fer arribar aquestes fotografies finalitza el 20 de novembre d'aquest any, abans de les 2 del migdia, això sí. Les obres es poden lliurar o bé enviar a la Masia de Can Roca de Baix, a la Regidoria de Cultura, al carrer Bisbe Urquinaona, número 17, justament aquí a Castelldefels, al costat de la Biblioteca Fernández Jurado. Cada fotografia haurà d'anar identificada amb les dades de l'autor o de l'autora, el títol de l'obra i les dades de contacte corresponent. I un altre dels atractius del concurs són els premis. En total, el certamen repartirà 1.225 euros entre fotografies guanyadores de les dues modalitats. Per tant, 6 fotografies, doncs, acabaran rebent aquest premi en aquesta 32a edició, però el concurs també permetrà veure una selecció de les obres presentades. I això, doncs, serà el dijous 3 de desembre a 8:15 del vespre i es farà allà el veredicte i l'acte de lliurament de premis. Serà a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Fernández Jurado, de Castelldefels. L'acte, doncs, coincidirà amb la inauguració d'una exposició que reunirà una selecció de les fotografies participants, així que, si sou aficionats o aficionades a la fotografia, ja podeu començar a buscar entre el vostre arxiu o preparar la càmera per sortir a descobrir alguns dels paisatges i racons del Garraf, d'Olèrdola i del Foix. Us recordem que el termini per presentar les fotografies és fins al 20 de novembre i les bases del concurs doncs, les podeu trobar consultant la web de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o bé a la web de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquesta és una proposta doncs, que combina fotografia, natura i patrimoni i que permet doncs, posar el focus en la riquesa dels espais naturals que tenim molt ben a prop.
1: Castelldefels desperta.
2: Renault.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de conèixer el temps que s'espera aquest dia 20 d'agost. Així, doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem la jornada de dijous amb una temperatura que ha pujat degut a una massa de núvols que ens està afectant procedent del sud. Per exemple, a la ciutat de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 28 graus en tota la nit. Aquesta massa de núvols alts i mitjans anirà creuant el país de sud-oest a nord-est, deixant el cel del matí força ennuvolat, fins i tot ve acompanyada de pols en suspensió i d'algun plogim dispers. A banda, també tenim núvols baixos a la zona del litoral central que podrien deixar algun ruixat. A més, avui la convecció del Pirineu s'iniciarà abans del migdia i és que a la tarda esperem xàfecs amb tempesta a l'extrem nord del país i també són probables alguns ruixats al litoral i prelitoral, preferentment a la meitat sud. De cara al vespre, aquesta precipitació s'estendrà i arribarà a més punts del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs justament comencem aquesta última mitja hora amb la secció del castell i com sempre ens acompanya el nostre company Alberto Fernández de la Torre. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Doncs
1: t'imagines que ara no parlo i sembla que no estigui ningú aquí? T'imagines?
0: No, sisplau. No, que ja tenim bastant amb aquest dia ennuvolat que en tenim.
1: Bueno, ja s'agraeix també una miqueta de tregua amb aquesta calor que fa. Que tot i això fa calor, però bueno, no tanta, no tanta xafogor.
0: Doncs a veure, que explica'ns què ens portes, què ha passat aquesta setmana passada, perquè suposo que heu tingut una mica de moviment, no?
1: Una miqueta, no? Sembla que va haver-hi festa aquí al poble.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A veure, explica'ns.
1: I, bueno, la nostra activitat va canviar una miqueta, sí que igualment vam fer de dimecres a diumenge visites al castell amb audioguia, i divendres i dissabte a la nit vam tenir jornada de portes obertes, de 7 de la tarda fins a 1 de la nit. La gent que va voler-se apropar, que va ser molta, jo diria que quasi tota, va vindre al castell perquè van fer ple tots dos dies.
0: Ah.
1: Es van apropar i van poder visitar totes les estances del castell per fora i per dintre.
0: O sigui que això va ser tot un èxit, això de la
1: nit. Sí que, clar, nosaltres per tal de, doncs, això, que no hi hagi aglomeracions, per no destorbar la gent que vol veure més el detall al castell i tal, doncs sí que aquests dies també funcionem amb entrades, tot i que l'entrada és gratuïta per Entràpolis, doncs sí que funcionem amb entrades, però vam tindre tanta afluència que vam deixar entrar molta gent. No que no tingués entrada, perquè són portes obertes i deixem entrar a tothom, però sí que, clar, tenim unes audioguies limitades per tothom o per sessió, que només aproximadament duren uns 40 minuts, una hora, i vam deixar passar molta més gent sense audioguia per tal que pogués visitar el castell. O sigui que molt contents amb
0: l'afluència.
1: Sí, la veritat és que sí. Sempre et surten dubtes nostres. La gent no baixarà a veure la Xenoa o no... I no, molt contents. Molt
0: sembla
1: contents.
0: Que la gent també té ganes de descobrir el castell,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I a més, els dies de festa major, també divendres, dissabte i diumenge, vam tindre al jardí del castell un jardí de llums. I a més d'això, teníem una barra i es van amenitzar totes les nits amb actuacions. Recordem que van actuar el divendres a l'Imochao Sinestor Viñas, el dissabte la Carla Vermeyer. Obro parèntesis, la gent saltant, cantant, locura màxima. I diumenge, Maria Gualpercín.
0: O sigui que va ser tot un èxit,
1: sí.
0: També. El castell, que es deia llum castell, no?
1: Jardí
0: de llum. Això, perfecte.
1: I molt contents. A més, recordar que tota la recaptació que es va fer a aquests dies al castell, doncs es destinarà a la Creu Roja.
0: Així
1: que la veritat és que van ser unes festes molt, molt guais.
0: Sí, no? I, o sigui, va haver-hi afluència, vau tenir un munt d'activitats i la gent va respondre molt bé, o sigui
1: sí.
0: Que això ja està consolidat per l'any vinent.
1: Sí que ens, clar, jo, això a nivell personal, meu, sí que tenim, doncs, això, el feedback de la gent quan entra i quan surt, no?
0: Mm-hmm.
1: que mola molt, però després és, hòstia, sempre et quedes allà, podríem haver fet alguna cosa més o no? Jo sempre convido la gent a, doncs, que, bueno, per xarxes socials o a través del nostre web o per... o també a la Bústia Ciutadana, doncs que ens deixi els seus comentaris.
0: Doncs això està molt bé, així teniu aquest feedback una mica més...
1: Sí, encara tenim més feedback, no? Perquè sempre contra més feedback, doncs millor.
0: Doncs sí, doncs em sembla una molt bona iniciativa, o sigui que si algú ens està escoltant i té alguna idea, doncs que faci servir aquestes
1: idea,
0: xarxes socials.
1: Idea, dubtes, no sé...
0: Perfecte, doncs ja l'hem llançat i explica'ns què més tens. Doncs
1: pues mira, si vols comencem ja per aquesta setmana...
0: Doncs,
1: perquè no ens aturem. Tenim el dissabte, acollim l'última actuació dintre dels concerts de Candlelight, que sempre recordem que Candlelight són uns concerts a la llum de les espelmes que organitza una empresa externa de l'Ajuntament i que estan oberts a tots els públics.
0: Això, quan serà, m'has dit?
1: Aquest dissabte.
0: Aquest dissabte, perfecte.
1: Aquest
0: l'hora?
1: Dissabte. Doncs, en principi, 9:45.
0: Vale.
1: És l'hora que tenen publicada.
0: Vale.
1: I faran un concert de, en aquest cas, Queen versus ABBA.
0: Molt bé.
1: No, a mi em va passar un cop, no? Que vaig anar a un concert aquí i vaig buscar molta informació abans i després ja no va ser tan sorpresiu, no va ser tan sorpresa el concert, però sí que dir, doncs, que, bueno, que normalment la temàtica és que fan blocs de cançons, de 3-4 cançons, on van indicant, no? el tipus de cançó, també acostumen a explicar una miqueta algunes històries o vicissituds de les cançons o dels grups, i provant que també una miqueta fer participatiu el concert.
0: Sí, que serà també sota la llum de les espelmes, justament com la setmana passada.
1: Exacte.
0: O sigui, continuem amb el mateix.
1: M'agrada. Continuem.
0: Perfecte. I això pel dissabte.
1: Dissabte. I ja, com ja estamos ahí on fire, que no paramos, el diumenge tenim Cinema al Castell. Aleshores, dintre del cicle Viu l'estiu, que és el primer any que ho fem, projectarem la pel·lícula La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba.
0: M'agrada saber doncs, que aquesta pel·lícula té molt bona pinta, no?
1: Pues sí, mira, si vols, mira, t'explico una miqueta l'argument. L'Eva és una noia de 30 anys que fa que la seva decisió de quedar-se a Madrid a l'agost, un acte de fe. Necessita sentir les coses d'una altra manera i pensa en l'estiu com un temps d'oportunitats. En aquests dies de festa i rebetges es van succeint trobades i atzars. I l'Eva descobrirà que encara té temps, que encara es pot donar una oportunitat.
0: Sona molt bé. A veure, em sembla que el nostre company Gerard Carrera s'en té preparat una mica d'aquest tràiler. Anem a escoltar-lo.
1: Mira. Anem a escoltar-lo.
2: Hacerse una persona de verdad.
3: ¿Te acabas de mudar?
4: No, estoy en un piso que me ha dejado un conocido unos días ahora.
3: ¿De vacaciones?
4: Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Porque yo creo que el verano es perfecto.
1: Muy bien, ¿no?
0: Doncs sí, ¿eh?
1: Muy bien.
0: ¿Has visto? Ens hem fet els deures i hem anat a buscar una miqueta de com anava justament aquesta pel·lícula, perquè té molt bona pinta i a més sona molt estiuenca per veure justament allà.
1: Jo crec que és tot, és estiuenca, també doncs, parla de molts temes o d'alguns dels temes que afecten a molta gent i sempre agrada, no?, veure pel·lícules que t'expliquen coses.
0: Sí, sí. Doncs a veure, què més ens portes
1: més,
0: avui?
1: Més.
0: Sí.
1: Doncs, bueno, aprofito per recordar que les 150 persones que arribin primer a Castell el diumenge per veure el cinema tindran una bossa de crispetes gratis.
0: Perfecte, això va bé recuperar. O sigui, s'ha d'anar d'hora. A quina hora obren les portes?
1: Pues mira, sempre obrim una hora abans, o sigui que més o menys, si no recordo malament, la parlo de memòria, m'has pillado, ¿eh?
0: Ai!
1: M'has pillado, había desconectado con el tráiler, había desconectado.
0: Ha sigut la música, ¿no?
1: Sí, yo, pues mira, ahora me voy a lanzar a la piscina sin mirarlo y sin nada, ¿eh? Yo diría, ¿qué? ¿Las 10?
0: Perfecte, doncs prenem nota.
1: Sí, a lo loco.
0: Vale.
1: A lo loco.
0: Vale, o sigui que tenint les 150 primeres persones tindran una bossa de crispetes i justament per poder veure aquesta pel·lícula que és Virgen de Agosto,
1: sí,
0: de Javier Trueba.
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs,
1: Jonás.
0: Ah, perdó.
1: Jonás
0: Trueba.
1: Jota també, té el mateix cognom, crec que són família, però...
0: Sí.
1: Però no és el Javi.
0: Vale. No, doncs Javi. Això per diumenge.
1: Pues sí.
0: Molt bé.
1: I dissabte Candelà i diumenge cinema.
0: O sigui, aquest és el cap de setmana que en tenim, que serà ja gairebé l'últim d'agost. No, encara ens quedarà l'últim.
1: Encara ens queda un, però
0: bueno,
1: jo crec que aquest serà ja més tranquil·let.
0: Sí, no? Perquè ja serà a finals d'agost, hem de començar a tornar a la rutina i sí. Ja...
1: Bueno, no ens hem aturat a tot aquest agost, eh?
0: És el que anava a dir, haveu tingut un agost...
1: Apassionant.
0: Bueno, sí, entre les festes majors i totes les activitats que haveu fet.
1: Cinemes, etcètera, molt bé, molt contents, la veritat, de tota l'acollida que estan tenint totes les activitats que
0: sí,
1: fem
0: i a més,
1: Castell,
0: a més,
1: que tenen molta afluència.
0: Molta afluència, sí. Doncs això està molt bé, doncs que aquesta promoció que s'està fent sobre el castell m'agrada molt perquè hi ha molta afluència, és un monument arquitectònic doncs, amb molta història i segurament ens tens preparada alguna cosa per explicar sobre el castell?
1: Sí, mira, aquesta no sé si és veritat o no, però és una informació que he trobat i m'ha semblat molt curiosa i trobo que aquí és el lloc per dir-la.
0: A veure.
1: Més que res per avui, perquè m'agradaria que es contrastés.
0: Vale.
1: Té a veure amb el castell, però no amb el castell directament. I tu diràs, este tío, ¿qué me está diciendo?
0: ¿Qué importa?
1: Clar, nosaltres aquí tenim una revista que es diu El Castell.
0: Sí, cert.
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Pues mira, vamos a hacer esto que está muy de moda ahora de hablar en catalán y en castellano.
0: Vinga.
1: En este mes de agosto de 2026 se cumplen 20 años de la revista municipal El Castell.
0: O sigui,
1: lo solto así, bomba, pum, pam, pim, pam.
0: 20 años.
1: Yo creo que sí. Yo lo vale. Lanzo aquí para ver si me recogéis el guante y lo podemos
0: vale.
1: Confirmar.
0: O sea, desde el 2006.
1: No, bueno, sí, claro, son 20. Y mira, en este caso, como su antecesora, a lo largo de más de 2 décadas, al Butlletí de Información Municipal de Castelldefels nació con la filosofía d'aportar a totes les llars de Castelldefels totes aquelles informacions que són d'interès ciutadà. El castell complirà aquest objectiu. Cada empenya a qualsevol mitjà de comunicació públic, però ho procurarà fer amb una imatge renovada per tal que la seva lectura sigui més atractiva. En su primera època com a butlletí, la revista de l'Ajuntament fou dirigida per Francesc Sistach, i Brett, que també fou companyero aquí en la ràdio, si no m'equivoco, i també lo és, des dels seus inicis. A principis dels anys 80, ja està, pues, més o menys julio de 2005, després fou, en aquest cas, dirigida per Miguel Ángel Vázquez des d'agost de 2005 hasta agost de 2015. Después por Manuel Torres desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2021 y después de nuevo por Miguel Ángel Vázquez desde enero de 2022 hasta la actualidad.
0: Está bien saberlo. O sigui, és aquesta revista que podem trobar doncs, als espais com l'Ajuntament i també t'arriba a casa.
1: Que ens informa doncs, de totes les activitats que es fan a, no només al castell, sinó al municipi, les cosetes que passen per
0: aquí. I és una revista que és molt còmoda i a més doncs, està editada a tot color i amb informació doncs, fins i tot que encara no ha sortit ni a ràdio ni a xarxes i arriba abans per la revista, eh?
1: Pues sí, la veritat és que tots els que hem vingut a viure, o tots els que som doncs això, també aproximadament uns 20 i pico d'anys també vivint a Castelldefels i tal, i la veritat és que és el punt, ara ja no només en paper, sinó també en format digital, és el punt de conèixer una miqueta què és el que passa al municipi.
0: Sí, no, i de seure aquest moment de seure a casa en un moment quan estàs fent el cafè a veure què és el que hi ha aquest cap de setmana i poder mirar-ho. Sí que és cert que és una de les... bueno, dels plaers que té encara aquesta, això de tenir
1: sí,
0: una
1: revista. Paper, l'olor,
0: sí,
1: l'olor
0: sí.
1: Aquest
0: l'olor
1: del
0: impremta.
1: Paper, exacte, les imatges...
0: Sí, és meravellós tenir aquest tipus de publicacions. A mi m'agrada molt perquè soc molt de paper, o sigui que és meravellós saber doncs, que encara... bueno, que té aquest nom del castell, que justament no és el castell en si, però sí que ha rescatat aquest nom del castell, del nom de castell de Castelldefels. Doncs és molt maca aquesta informació.
1: Sí, mira, jo molta de la informació que aprofito per dir quan parlem de les curiositats del castell, la trec del blog de Castelldefels, d'Històries Menudes, que porta en aquell cas Alfonso López Borgoños.
0: Hago
1: trampa, hago trampa.
0: Sí, és que estàs justament agafant informació d'un dels grans d'aquí, de Castelldefels, que té moltes històries i, a més, justament està participant en aquestes troballes que s'han fet arqueològiques al castell i és una de les persones que sap molt de Castelldefels. També ha treballat a l'Ajuntament.
1: Correcte.
0: I, a més, és membre d'Astrofels. El vam tenir aquí, també, als estudis de Ràdio Castelldefels, justament abans, unes setmanes abans, d'aquest gran event de l'eclipse.
1: De l'eclipse solar.
0: Parlant, doncs, d'aquest gran event que va ser meravellós.
1: Correcte. Alguns també han tingut el plaer de jugar amb ell a futbol sala. Recordar-li,
0: això no
1: si, ens està, si ens està escoltant, recordar-li que aquest divendres, com sempre, no hi haurà futbol. Ahí lo dejo. I aprofitar per donar-li una gran abraçada.
0: Doncs sí. A nosaltres ens agradaria que tornés aquí doncs, justament doncs, per parlar d'aquestes doncs, novetats que teniu allà al castell i bueno, doncs, de seguida parlant de històries que n'hi ha justament a la seva memòria i que a nosaltres doncs, ens pot portar doncs, molta informació. Doncs ens portes alguna cosa més?
1: Sí, jo com vulguis, sí.
0: Doncs,
1: mira, si vols, enllaçant amb un dels temes que vam parlar fa poc, podem parlar de les torres i pirates i de l'arquitectura d'un poble atemoritzat.
0: Doncs vinga, anem a veure. Sí.
1: Vinga, va. En el siglo XVI, el imperio turco continuaba su expansión apoyando a los piratas berberescos. Estos atemorizaban a la población de Italia o España que vivía cerca del Mediterráneo. En nuestra zona, más o menos, desde Montjuïc hasta Sitges, se realizaron más de 15 ataques entre 1500 y 1715. Quedé unido, ¿eh? Ya son bastantes.
0: Sí.
1: Entonces, para hacerles frente, a mediados del siglo XVI, la monarquía española decidió fortificar la costa mediante castillos y torres de defensa desde Cuyiura, más o menos Rosellón, hasta Ayamonte, Huelva. Como es de imaginar, eran los propios habitantes del territorio los que tenían que hacerse cargo del mantenimiento de todo el sistema defensivo. Que això ja van parlar, si no recordo malament, la setmana passada, que aquí en el seu dia va haver-hi una reunió, en aquell moment portava tota la veïna de l'Emprunyà, va ajuntar tots els veïns dels municipis d'aquí, de Castelldefels, Gavà, etc. I en aquest cas doncs, es va acordar que defensarien la zona, que remodelitzarien el castell de Castelldefels. Continuem. Por ello, el 23 de febrero de 1550, las gentes de Castelldefels acordaron entregar el préstamo que les había pedido el barón de la Ampruña para atender la reconstrucción del castillo de la ciudad, que ese mismo año comenzó a reedificarse con piedra de marea rojiza que hoy en día todavía se ve.
0: Sí, és aquest color vermell que en té.
1: Exacte. I tu me preguntaràs, i per què el castell té diferents colors?
0: Per què el castell té diferents colors? Digue'm.
1: Doncs clar, perquè les façanes se l'han anat fent en diferents èpoques. I no a totes les èpoques es construïa amb el mateix material. Aleshores, aquí, quan l'Ajuntament de Castelldefels decideix de comprar el castell, doncs el que fa és... a l'hora que va fent rehabilitacions, doncs manté el color original.
0: Que bueno, és aquest tipus de
1: recuperació. Exacte, aleshores, sempre que s'estan fent noves...

0: el que tenim també aquí a l'Emprunyà. O sigui, és tota aquesta muntanya que és d'aquest color, o sigui, no ve de lluny aquesta pedra, és d'aquest jaciment. Perfecte, m'agrada saber això.
1: Y en el resto de la ciudad también se construyeron una serie de grandes masías con torres de defensa anexas que nos hablan de una cierta riqueza en la época, pero también del miedo de los vecinos. No diré todas las torres que hay porque las dejaremos para otro capítulo, pero en la actualidad las torres están adosadas o conectadas con pasadizos fijos con sus masías. Pero antes, en la segunda mitad del siglo XVI, las torres estaban conectadas con las masías solo mediante un puente levadizo de madera. Tú dirás, ¿por qué? Pues en el caso de ataque, la gente pasaba a la torre y se levantaba el puente, aislando a la torre y evitando riesgos. La puerta de la planta baja daba acceso solo a un almacén y no tenía ningún sistema que permitiera alcanzar el primer piso. Con ello, la gente podía aguantar un ataque de los piratas que normalmente no duraban mucho rato y así salvaban su vida y los objetos de mayor valor.
0: No, es como los dibujets, ¿no? Las torres y tenen aquest tal qual.
1: I és molt curiós perquè ara fa poc he estat a l'Estartit, que hi ha molt a prop, a la muntanya que tenen darrere, també tenen un castell, que no diré el nom perquè si no vamos a hacernos la competencia, no es necesario.
0: No.
1: I parlava amb un col·lega i m'explicava això, que allà també es veuen moltes cases, moltes masies, amb torres al costat, i també les utilitzaven exactament igual per defensar-se dels atacs pirates.
0: Bueno, justament has comentat, no?, des de Colliure fins a Huelva, o sigui que segurament van passar aquest coneixement.
1: Van fer aquest traspàs d'informació per tal d'evitar els assetjaments o que, bueno, estas coses que hacían los piratas que venien a fer aquí, pues tinguessin aquesta possibilitat.
0: Doncs molt interessant tot això que ens estàs explicant avui sobre aquestes torres que estan distribuïdes doncs, al llarg de tot el nostre territori.
1: Sí.
0: Perfecte. Sí, sí. Doncs m'ha agradat molt.
1: Bueno, pim-pam, ¿no? Ha quedat tot molt bé, muy recogidito, muy apañado.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs ha sigut un plaer tenir-te aquí.
1: Igualment, un plaer de vindre aquí a xerrar una miqueta.
0: Ens veiem, recordem, el dissabte, justament al Candlelight, que tenim, i després diumenge, que tenim una cita al Cinema La Fresca.
1: Correcte, i no ho he dit, perquè ho dic sempre, però torno a dir, tot aquest estiu, fins al setembre, tenim visites al castell de dimecres a diumenge.
0: Perfecte.
1: De 11 del matí a 6 de la tarda, que és l'últim passe, que és de 6 a 7.
0: Vale. Doncs això queda recordat per tots aquells doncs, que vulguin apropar-se al castell i conèixer una mica més tot el que ens vas explicar cada setmana aquí a la nostra secció del castell. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: A tu.
0: I ens veiem dijous que ve.
1: Vale.
0: Que ja serà l'últim dijous del mes.
1: D'agost.
0: Sí, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: El castell en agenda.

0: I no volem marxar avui d'aquest Desperta sense parlar doncs, del Pal Market, perquè el Pal Market, que es troba, com ja sabeu, a la plaça de les Palmeres, doncs, continua amb la seva programació d'estiu, que combina activitats d'oci amb música, espectacles, cinemes i també propostes familiars, a més d'aquesta oferta de comerç i gastronomia i terrasses. Us recordem doncs, que aquesta iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'àrea de comerç i es mantindrà fins al dia 5 de setembre. I aquesta setmana doncs, encara hi ha diverses activitats programades. Aquesta nit, que és dijous, dia 20 d'agost, doncs tenim el torn del cinema a la fresca. I aquesta serà una projecció de la pel·lícula que és tot un clàssic, que és Gris. Això tindrà lloc a partir de 9:45, que hi serà una proposta doncs, per gaudir del cinema a l'aire lliure durant aquestes nits d'estiu. Ja de cara a demà, divendres, la música serà la protagonista. I tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que també serà a 9:45. Serà una música a tribut a Fito i los Fitipaldi. I ja de cara a dissabte, la plaça acollirà una proposta pensada especialment doncs, per compartir en família. Tindrem el Princeses Show i es farà a partir de 8:15. I ja de cara al cap de setmana es tancarà diumenge amb una nova sessió del Palm Comedy, en aquest cas amb el Confessionario. Recordem que es tracta d'un espectacle d'improvisació teatral que començarà a 9:15. I el Pal Market doncs, manté així una programació distribuïda doncs, al llarg de la setmana en diferents formats segons els dies. La improvisació dels dimarts amb l'Impro Show, música amb espelmes els dimecres, cinemes els dijous, música en directe els divendres, activitats familiars els dissabtes i comèdia els diumenges. I recordeu que més enllà d'aquests espectacles, la plaça de les Palmeres també compta amb parades de moda, artesania i cosmètica, així com diferents opcions gastronòmiques com food trucks, barres, terrasses... És a dir, una proposta que busca doncs, convertir aquest espai en un punt de trobada durant aquestes tardes i nits d'estiu a Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

I ja estem arribant al final d'aquesta edició del Castelldefels Desperta d'aquest dijous 20 d'agost. Després de dues hores en el que hem intentat repassar bona part de l'actualitat de Castelldefels i sobretot posar a taula aquestes informacions que poden ser d'interès pel nostre dia a dia. Hem començat parlant dels serveis municipals i d'informació de servei, recordant també el funcionament de les mini deixalleries mòbils, que us tornem a recordar de que encara podeu optar per la reducció de la taxa de residus de 2026 en el cas de que les utilitzeu. I justament avui dijous la mini deixalleria estarà a la Muntanyeta des de les 10 fins les 12:50, justament a la Rambla Josep Tarradellas. També trobareu el barri del Poal al carrer Avinguda Constitució amb l'Avinguda del Poal per les tardes de 4 de la tarda fins a les 6:50. I també us recordem que hi ha servei de recollida immobles i restes de vegetals avui dijous al barri de la Pineda, al barri de Vista Alegre i de Llumineta, fins als números parells del carrer 6. I això, recordeu que teniu, podeu deixar els mobles i aquestes restes vegetals des de les 9 del vespre fins les 11. I tot el que deixeu a les mini deixalleries, recordeu que teniu temps fins aquest 31 per optar aquesta reducció de la taxa fins al l'any 2026. Ja de cara a tot el que aporteu el dia 1 de setembre ja serà de cara al 2027. També hem parlat del carnet jove i de les possibilitats que ofereix per als joves. Hem posat focus en els refugis climàtics i especialment importants durant tots aquests mesos d'estiu. Hem parlat també de les fonts públiques de la ciutat i de la importància de tenir aquests punts d'aigua disponibles durant aquests mesos més calorosos. I en aquesta segona hora hem canviat una mica de registre per parlar de patrimoni de cultura, perquè hem recuperat en aquesta secció del Castell amb el nostre company Alberto Fernández de la Torre, ens ha ajudat a repassar què és el que hi ha hagut durant aquestes setmanes i el que en tenen previst per dissabte i per diumenge. Així nosaltres ja ho deixem aquí per avui. El control tècnic, us recordem que ha estat Gerard Carreras i davant del micròfon us ha parlat la Zeneida Martín. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes hores i per fer-nos la confiança cada matí. Així us deixem amb Anna López, amb el seu programa Així som, i que tingueu molt bon dijous i gaudir del dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 10 del matí. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primera vegada ha otorgat el premi a millor documental internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén d'aquesta manera a les comarques gironines.
2: Esports.
1: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça guanya Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes es van presentar a la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0, un partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les dues contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
1: El temps, cel molt anuvolat, ruixats i alguna tronada a la tarda plouran molts indrets del país amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força aixafegó.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I la jornada d'oci nocturn alternatiu Desconit torna a Vista Alegre el 29 d'agost. L'iniciativa a càrrec de Desconecta i l'Associació de Vecinos de Vista Alegre té lloc al local de l'entitat veïnal de 20 hores a 2 de la matinada. Es tracta d'una nit plena de jocs de taula i de trading card games, jocs com de Magic the Gathering, Pokémon, One Piece, etc. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castel de

0: del de CELS, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Buen día, Castelldefels. Aquí y ahora comienza Castelldefels, així som. Parlarem d'una conferència que organitza l'entitat Malària 40, que normalment doncs, fa els seus esforços per emportar una vacuna contra la malària a països com Madagascar. Doncs bé, aquesta xerrada tindrà lloc el proper dijous i serà càrrec de Teodora Delgado, ja sé, hija de la Caridad i responsable d'un centre mèdic on explica com es desenvolupa la vida dels nens i nenes que viuen a la casa de Ranotxara. Allà és una casa on els atenen si estan malalts, van a l'escola, juguen, comen, dormen també i tenen una vida digna. També aquesta xerrada tindrà la participació de la doctora Isabel Cussó. També recordarem que ja no s'han obert les inscripcions per participar en el concurs de fotografia Viu al Parc, que explicarem la importància de les festes dels barris. Per ser la darrera que queda ja és la festa pertanyent al barri dels Canyars, que tindrà lloc al mes de setembre. I coneixerem les novetats literàries que han arribat a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que convido durant aquest estiu, com sabeu, amb les activitats que es desenvolupen a la Biblioteca La Platja. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
2: Bon dia, Anna, què tal?
1: Ja han començat les inscripcions.
2: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... La 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
1: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
2: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
1: digital.
2: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
1: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
2: sí,
1: també.
2: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc. Al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofiten que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
1: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
2: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran. I, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena. O sigui, que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
1: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
2: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa dos anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
1: Clar, clar.
2: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
1: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
2: Sí, des de parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
2: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algú interessat, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
1: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
2: I aquest, només comentar-vos que ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Bio al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Bio al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
1: Molt bé, doncs inscripcions obertes, i es tancaran precisament
2: el 20 de novembre.
1: El 20 de novembre.
2: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquen la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
1: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Avila, des de l'Àrea de Cultura.
2: Gràcies a tu, Anna.
1: Molt bon dia.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Indianàpolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 11. Ara mateix us informa des de 3 Catinfo, Òscar Callau. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. En aquest context, l'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la barema amb unes previsions força semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, a retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, en marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
4: 3CAT Info.
3: Esports.
5: El Barça està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugarà al camp de l'Elche. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga de la primera divisió de futbol amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra el Màlaga per 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí, Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
3: Pel que fa al temps, tenim cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada. A la tarda plourà molts indrets del país, amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafogó.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels s'estrena un nou portal d'estadístiques sobre l'impacte de l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en funcionament un nou espai web d'estadístiques que permet consultar de manera fàcil, visual i interactiva informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. I la jornada d'oci nocturn alternatiu d'Osconit torna a Vistalegre el 29 d'agost. L'iniciativa càrrec de Desconnecta i l'Associació de Vecinos de Vistalegre té lloc al local de l'entitat veïnal, de 8 del vespre a 2 de la matinada. Es tracta d'una nit plena de jocs de taula i de trading card games, com Magic the Gathering, Pokémon o One Piece. Esto de moment, més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major o les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex, Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Bueno,
1: es mi cumple, es mi cumple.
2: 38 anys m'hem portat.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes
0: molt bon
1: gràcies.
0: Dia. I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí, sí. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, d'això ja entrarem, diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, sí. No.
2: Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Mm-hmm. Per què és tan important? Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també quan arriba el moment de començar a organitzar-les fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin, precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més és que tenim unes festes que es van repetint cada any, tenim aquests barris, 5 barris que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar, enguany per sort s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribarà les festes de Canyàs i sí. En pocs mesos ja tornareu a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vistalegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vistalegre?
1: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vistalegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también bueno, pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor, bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos, ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando
1: las tres. Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vistalegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque per això són les festes.
1: I tanto.
0: I a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si, no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vistalegre, i amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes y siempre seguras y para gaudirlas, como ens estabas dient.
1: Por supuesto. Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca, i sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida, i bueno, esperem l'any vinent, jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols també perquè arribin a meta, perquè la velocitat. Molt bé, això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no?, perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys, o sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que han fet? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
0: Exacte, exacte. I fer aquest teixit comunitari. Em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'Associació Veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, Estefania. Yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente. Es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, ¿no? O sea, compartir, y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
0: Mm-hmm. Clar, al final són festes que les pensen també perquè hi participin infants, joves, també adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Mm. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, es lo que tú decías. Es para todo público.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí que no ho tinc.
1: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carreres del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara,
1: Ima, a primero fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell, tenim aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a la xarxa s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, y no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el mundo se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc? Del 14, del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs, tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava, Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
0: també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de festa mayor?
0: Ah, bueno,
1: jo...
0: Bueno, jo ja... A mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant, a veure,
1: és que tenemos tantas
0: minuts.
1: Ganas de que venga fiesta mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent,
1: vale,
0: sembla
1: vale.
0: Bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
1: Moltes
2: gràcies per convidar-nos, Estefania, i al teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Doncs parlem ara amb Joan Álvarez, tècnic de protecció civil de l'Ajuntament, d'un avís de pluges que ha emès el Meteocat per aquesta tarda. Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: S'espera un canvi de temps a partir d'avui i el Meteocat ha emès un avís, no?
1: Sí, efectivament. Avui comença una nova tendència, una lleuger davallada de les temperatures i bueno, alguns xàfecs de pluja que aquí al municipi. Començaran a partir d'aquesta tarda i també durant els propers dies, però bueno, de moment no, pel que fa ara no ens comporta cap situació de risc significatiu, per la qual cosa no hem emès cap alerta ni activació de pla fins al moment.
0: I tot aquest canvi de temps que se li fa el SICA, es continua estant l'alerta pel perill d'incendis?
1: Sí, efectivament. Encara avui tenim la prealerta pel risc d'incendis, ja que avui el nivell de perill que ens indicava el mapa diari de perill d'incendi forestal era de nivell alt i, en conseqüència, doncs, teníem el pla alfa en nivell 2 de 4. Estem a l'espera d'aquest migdia, a l'actualització que facin per demà per adaptar la fase d'aquest pla.
0: És a dir, que hem de tenir molta prudència davant aquest risc d'incendi.
1: Sí, efectivament. Hem de recordar que, tot i que ara puguem tenir un període més humit amb aquestes pluges, bom, doncs cal recordar que portem uns quants mesos amb un estrès hídric important, que ha fet molta calor, que tenim una vegetació molt seca, molt, molt densa també, perquè va ploure molt a inicis d'any i bueno, això va fer brotar molt de sotabosc i bueno, sempre adoptar les mesures que adequades i extremar la precaució al medi ambient.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions, Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil Municipal. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Moltes gràcies, Anna, bon dia.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 12 del migdia. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals del mes de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per a 1.800 persones. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies, sobretot, a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un 1,5 milió de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort al Solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès afirma que es fa tot el possible per cobrir aquest servei.
3: Esports.
2: Montse Arraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar ahir el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugaran al camp de l'Elx. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit a Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra Màlaga 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
2: La tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera molt més clara.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El trenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de 2025 i 2024. Del trenet connecta el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja fins al 6 de setembre. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I el Cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Serà aquest diumenge a les 10 de la nit. La pel·lícula de Jonás Trova protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Ja més notícies a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho he pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical, l'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem submesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir a la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Skeslis Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Skeslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenheim-Cour, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni causal. Ni casual, La cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no?, la lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?,
0: sí, sí,
1: amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació. I de professió també, però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Mm-hmm. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobrir una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no, deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maray en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maray a la novel·la es refereix com a Sinbad. No sé si recordeu Sinbad. Sinbad era les seves aventures allà de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Sinbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maray relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
0: Sí, Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
0: I
1: no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns, va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente, allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperen que les llegiu.
1: Això. Aquestes i molt més. Ho estan
0: esperant, i moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment. Adéu.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 20 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Les obres del futur Parc Metropolità de Canai Marí començaran a l'octubre. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 3,3 milions d'euros les obres de transformació de l'antiga pedrera de Canai Marí. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i permetran crear un nou espai verd destinat al lleure, esport i la convivència ciutadana. Castelldefels posa en marxa un nou portal per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària a la ciutat. L'Ajuntament ha estrenat un nou portal de web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. L'eina permet consultar dades sobre soroll aeronàutic, nombre de sobrevols i configuracions de pistes. El trenet turístic supera els 3.000 passatgers i millora les xifres dels darrers estius. Un total de 3.099 persones han utilitzat el trenet turístic de Castelldefels fins al 9 d'agost. La xifra supera les registrades durant el mateix període dels anys 2025 i 2024, confirmant la bona acollida d'aquest servei que connecta diferents punts emblemàtics de la ciutat. Comencem.

0: La transformació de Canai Maric entra ja en la seva fase definitiva amb l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis la construcció del futur parc metropolità de Canai Maric, una de les actuacions urbanístiques i ambientals més destacades dels darrers anys a Castelldefels. El projecte permetrà recuperar per l'ús ciutadà un espai que durant dècades ha tingut diferents usos i que acabarà convertit en un parc de referència per la ciutat. A més, les obres començaran previsiblement a l'octubre i si es compleixen els terminis previstos, el nou parc podria estar enllestit durant la primavera de 2027. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat el llarg recorregut que ha tingut el projecte abans d'arribar al moment actual.
1: Sí, recordem que aquest espai passó de ser una cantera a haver tenido varios proyectos, entre ellos el famoso parque acuático, que se, al final no se llevó a cabo afortunadamente, y luego pasó a ser un parking de camiones y desde cuando llegamos a gobierno lo primero que hicimos, una de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo es poder llegar al acuerdo con aquellas personas que estaban en aquel espacio y salieran de allí. No era el entorno más adecuado, ya no solo por el espacio que era la cantera, sino por el recorrido que pasaban por delante de una escuela Bressol y una escuela y un instituto. No era el sitio más adecuado para camiones. Y por fin pues se pudo llevar a cabo, junto con el área metropolitana, de ese gran espacio, de ese gran parque metropolitano que tendremos en la ciudad y que, como se ha publicado no hace mucho, ya está licitado, ya la empresa ya licitadora ya la se fue publicada y ahora los plazos pues ya simplemente son el inicio que esperamos en septiembre poder empezar a ver en movimiento allí, ya que recordemos que allí pues conviven muchas circunstancias y los periodos hay que encajarlos en el tiempo y no podemos demorarnos porque entonces nos pisamos el calendario y provocaría más retrasos. Por lo tanto, está todo muy bien encajado para que pueda empezar y con muchas ganas de poder ver ese gran parque. Recordemos que va a ser uno de los grandes parques metropolitanos que tendremos en Castelldefels.
0: El futur parc incorporarà àmplies zones verdes, jocs infantils, espais esportius a l'aire lliure, una àrea per gossos, un amfiteatre i diferents elements integrats en l'orografia de l'antiga pedrera, com ara miradors, tobogans i un circuit de pump track per bicicletes i patinets. Per les dimensions del recinte, la inversió necessària al desenvolupament del projecte s'ha dividit en diferents fases. La primera és la que ara es posa en marxa i concentra els equipaments que tindran una utilitat més immediata per la ciutadania. Així ho explicava Pedro Paredes durant la seva entrevista a l'emissora municipal.
1: El espai és molt gran el que tenim en Canamerí, que és un grandíssim espai, i entonces se pudo para poder llevarse a cabo, también por el monto económico que requerían los dos espacios, pues se dividió en dos. Uno es el más funcional, por decir así, que es el que será más parque, más operativo a nivel ciudadano, ¿no? Que cada día pueda ir con esos espacios, esos parques, ese parque infantil, esas zonas arboladas, la zona de la pista que habrá allí polideportiva, del gran teatro que también tendremos allí al aire libre. Entonces, ese es el primer gran espacio que se realizará, que se llevará a cabo.
0: Aquesta actuació inicial permetrà habilitar bona part dels serveis i espais que configuraran el nou parc, amb l'objectiu de que els veïns i veïnes puguin començar a gaudir-ne tan aviat com sigui possible. La transformació de Canai Maric es completarà posteriorment amb una segona fase que acabarà de desenvolupar tots els àmbits previstos en el projecte. Ho detallava d'aquesta manera el regidor de Medi Ambient.
1: El segundo, que és el que és més cerca, por decir así, de Canameric, de los muros, ese será una segunda fase que requiere también de otro montante económico, pero sobre todo es el menos funcional, el que acabará dándole la belleza que tendrá ese espacio, porque podremos darle la vuelta a todo el parque por el exterior y tendrá una gran belleza, pero es el que se ha creído que debe ser la segunda parte, porque el primero creemos que es mucho más funcional para la ciudad, que es el todo tema de parques y recursos que tendrá ese espacio.
0: Quan el projecte estigui completament desenvolupat, Castelldefels s'anomenarà un nou parc metropolità que ampliarà la xarxa d'espais verds de la ciutat i recuperarà definitivament un entorn que durant molts anys havia quedat allunyat de l'ús ciutadà. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en funcionament un nou portal d'estadístiques destinat a facilitar l'accés de la ciutadania a la informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i el seu impacte sobre el municipi. La nova plataforma permet consultar de manera senzilla i visual diferents indicadors vinculats als vols que sobrevolen la ciutat, així com les conseqüències que aquesta activitat té sobre l'entorn i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Segons informa el consistori, aquesta eina neix amb l'objectiu de millorar la transparència i posar a l'abast de la ciutadania dades ambientals d'interès públic, oferint gràfics interactius i sistemes de consulta que permeten analitzar l'evolució dels indicadors al llarg del temps. Entre els continguts que ja es poden consultar destaca la informació relativa al soroll aeronàutic. Els usuaris poden accedir als registres captats per terminals de mesurament, conèixer els nivells acústics detectats i consultar diferents indicadors sobre el soroll mitjà generat pel trànsit aeri. Una altra de les funcionalitats destacades és la possibilitat de consultar el nombre d'avions que han sobrevolat Castelldefels i comparar aquestes dades amb anys anteriors. D'aquesta manera, es posa a disposició de la ciutadania una eina que permet contrastar amb dades objectives les percepcions sobre l'evolució del trànsit aeri a la ciutat. El portal també incorpora la informació sobre les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport. Aquestes configuracions són especialment rellevants perquè condicionen les rutes d'enlairament i aproximació de les aeronaus i, en conseqüència, la seva possible incidència sobre Castelldefels. A més, la plataforma està preparada per anar incorporant nous indicadors i conjunts de dades durant els pròxims mesos, ampliant així la informació disponible sobre l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament recorda que la informació publicada té un caràcter divulgatiu i informatiu, tot i que les dades utilitzades procedeixen de fonts públiques. Per qualsevol tràmit o ús administratiu caldrà acudir als organismes competents i les seves fonts oficials. El nou portal ja es pot consultar a través del web municipal i s'emmarca en les polítiques de transparència, accés a la informació ambiental i participació ciutadana impulsades pel consistori. El trenet turístic de Castelldefels continua consolidant-se com una de les propostes estiuenques més utilitzades tant per la ciutadania com per les persones que visiten la ciutat durant els mesos de més activitat turística. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, fins al 9 d'agost, un total de 3.099 persones han fet ús del servei. Es tracta d'una xifra superior a la registrada en les mateixes dates de l'any passat, quan es van comptabilitzar 2.995 usuaris i també lleugerament per sobre dels 3.097 passatgers registrats l'any 2024. El servei es va posar en marxa el passat 26 de juny i continuarà en funcionament fins al pròxim 6 de setembre, oferint una alternativa de mobilitat que permet connectar diversos punts d'interès de Castelldefels d'una manera còmoda, accessible i lúdica. Malgrat les bones dades d'ús, durant aquesta temporada s'han enregistrat algunes incidències puntuals. El servei no va poder funcionar el 5 de juliol a causa del pas del Tour de França per la ciutat, mentre que el 10 de juliol es va suspendre temporalment per una avaria del vehicle. El recorregut del trenet turístic uneix el centre i la platja passant per alguns dels espais més representatius del municipi. Les parades inclouen el carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell i la plaça de Joan XXIII, el centre comercial Ànec Blau, la plaça de les Palmeres i el carrer 11. El servei opera els divendres, dissabtes i diumenges amb horaris de matí i tarda vespre i una freqüència aproximada de 10 minuts entre expedicions. L'Ajuntament destaca que el trenet turístic no només facilita els desplaçaments entre diferents zones de Castelldefels, sinó que també ofereix una manera diferent de descobrir algun dels seus principals atractius patrimonials, comercials i turístics. Pel que fa a les tarifes, es mantenen preus populars amb bitllets de 2 euros per adults i d'un euro i mig pels infants entre 5 i 14 anys. També s'apliquen tarifes reduïdes per majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i grups, mentre que els menors de 5 anys poden viatjar gratuïtament. Els bitllets es poden adquirir directament al mateix trenet. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels manté la prealerta per risc d'incendi forestal mentre que segueix atent l'evolució del temps davant la previsió de xàfecs per aquesta tarda. La situació meteorològica comença a canviar aquest dijous, amb una lleugera baixada de les temperatures i el cel força cobert. Tot i la possibilitat de precipitacions durant les pròximes hores i els dies vinents, de moment no s'ha establert cap alerta ni s'ha activat cap pla municipal específic per pluja, ja que no es preveu una situació de risc significativa. Així ho ha explicat aquest matí a Ràdio Castelldefels Joan Álvarez, de Protecció Civil, en referència a la previsió meteorològica per les pròximes hores.
2: Sí, efectivament, avui comença una nova tendència, una lleuger davallada de les temperatures i bueno, alguns xàfecs de pluja que aquí al municipi. Començaran a partir d'aquesta tarda i també durant els propers dies, però bueno, de moment no, pel que fa ara no ens comporta cap situació de risc significatiu, per la qual cosa no hem emès cap alerta ni activació de pla fins al moment.
0: Pel que fa al risc d'incendi forestal, la situació continua requerint precaució. El nivell de perill es manté al municipi i el Pla Alfa es troba al nivell 2 d'un màxim de 4. Protecció Civil està pendent de les pròximes actualitzacions dels mapes oficials per adaptar la fase del pla a l'evolució del risc. Les pluges que es puguin registrar no eliminaran de manera immediata aquest perill. La vegetació acumula els efectes de les altes temperatures i l'estrès hídric dels darrers mesos. A més, les precipitacions de començaments d'any van afavorir el creixement de vegetació i van generar un sotobosc més dens que, després de la calor de les últimes setmanes, presenta un grau important de sequedat. Joan Álvarez, de Protecció Civil, ha insistit a Ràdio Castelldefels en la necessitat de no abaixar la guàrdia, encara que entrem en un període meteorològic més humit.
2: Encara avui tenim la prealerta pel risc d'incendis, ja que avui el nivell de perill que ens indicava el mapa diari de perill d'incendi forestal era de nivell alt i, en conseqüència, doncs, teníem el Pla Alfa en nivell 2 de 4. Estem a l'espera d'aquest migdia, a l'actualització que facin per demà per adaptar la fase d'aquest pla.
3: Hem de recordar que tot i que ara puguem tenir un període més humit amb aquestes pluges, bueno, pues cal recordar que portem uns quants mesos amb un estrès hídric important, que ha fet molta calor, que tenim una vegetació molt seca, molt, molt densa també, perquè va ploure molt a inicis d'any i bueno, això va fer brotar molt de sotabosc i bueno, sempre adoptar les mesures que adequades i extremar la precaució al medi ambient.
0: Protecció Civil recorda que la fase de prealerta no implica l'activació formal del pla municipal. Si no es produeix incidents greus ni augmenta el nivell de perill, aquesta situació finalitzarà automàticament una vegada superat l'episodi. Mentrestant, es demana extremar les precaucions al medi natural, evitar qualsevol conducte que pugui originar un incendi i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. També es recomana consultar l'evolució de la previsió meteorològica abans de fer activitats a l'aire lliure durant les pròximes hores. Ja està obert el termini per participar en la 32a edició del concurs de fotografia Viu al Parc, dedicat als parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. La convocatòria s'adreça a les persones majors d'edat aficionades a la fotografia i està impulsada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castelldefels, amb la col·laboració del grup Fotografia Experimental de Castelldefels. amb 32 edicions, és el concurs fotogràfic més veterà dels que s'organitzen als espais naturals de la Diputació. A més, manté la presentació de les obres en suport físic, un format cada vegada menys habitual. En una entrevista feta a Ràdio Castelldefels, el tècnic municipal de Cultura, Paco Ávila, explicava aquesta particularitat, també el caràcter singular del paisatge del Garraf.
4: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la particularitat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: La convocatòria ofereix dues opcions de participació. Una permet presentar imatges fetes en diferents moments i indrets de tres parcs, mentre que l'altra se centra en una jornada concreta del programa Viu al Parc. Cada participant podrà presentar fins a tres fotografies en cadascuna de les categories, tant en color com en blanc i negre. Paco Avila detallava a l'emissora municipal com es diferencien les dues modalitats del concurs.
4: Hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horta i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. El dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horta, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Oler de la Llorfors, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofiten que puja la gent per fer fotos. O sigui, que serà aquesta dues modalitats.
0: La matinal Viu al Parc se celebrarà, com ha dit el tècnic de Cultura Paco Ávila, el diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. La jornada inclourà propostes de divulgació i activitats infantils. El certamen acostuma a reunir fotògrafs procedents de Castelldefels i dels altres municipis situats a l'entorn del parc. Entre els participants hi ha membres d'entitats fotogràfiques, persones amb àmplia experiència i aficionats que troben en la convocatòria una oportunitat per poder mostrar la seva mirada sobre el territori. El tècnic municipal destacava la procedència diversa dels participants.
4: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sènior de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Després de més de 3 dècades, la convocatòria s'ha convertit en una cita habitual per moltes persones vinculades a la fotografia i també als municipis de Garraf, Olèrdola i del Foix. Aquesta continuïtat permet reunir imatges captades en diferents èpoques de l'any i descobrir racons o fenòmens naturals que poden passar desapercebuts en una visita ocasional. Així ho subratllava Paco Ávila a Ràdio Castelldefels.
4: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? És un... La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és... I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar el moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
5: Clar, clar.
4: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: La convocatòria ofereix un marge creatiu molt ampli. Els participants poden fixar-se en els paisatges, la fauna, la vegetació, ecosistemes, ramats o els equipaments culturals patrimonials vinculats a altres espais naturals. Aquesta diversitat de possibles mirades és un altre dels elements que Paco Ávila posava en relleu durant l'entrevista.
4: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, ja, inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Les obres s'han de presentar en paper fotogràfic en format lliure i muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 centímetres, i el termini finalitzarà el 20 de novembre. El concurs repartirà un total de 1.225 euros. Les bases completes es poden consultar als canals de l'Ajuntament i dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Paco Ávila recordava on es pot trobar aquesta informació i situava el concurs dins de la programació cultural de Viu al Parc. L'escoltem.
4: La base de concurs està a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online, o sigui que bàsicament tota la campanya de difusió que fem de les bases és online, que si hi ha algun interessat, que bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament. Aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: El veredicte i el lliurament dels premis se celebraran el dijous 3 de desembre a 8:15 del vespre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'acte coincidirà amb la inauguració d'una exposició formada per una selecció de les obres presentades. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 20 d'agost. Les obres del futur parc metropolità de Canet i Marí començaran a l'octubre. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 3,3 milions d'euros les obres de transformació de l'antiga pedrera de Canet i Marí. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i permetran crear un nou gran espai verd destinat al lleure, l'esport i la convivència ciutadana. Castelldefels posa en marxa un nou portal per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. L'eina permet consultar dades sobre soroll aeronàutic, nombre de sobrevols i configuracions de pistes. El trenet turístic supera els 3.000 passatgers i millora les xifres dels darrers estius. Un total de 3.099 persones han utilitzat el trenet turístic de Castelldefels fins al 9 d'agost. La xifra supera les registrades durant el mateix període dels anys 2025 i 2024. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Estem ja immersos en la temporada d'estiu i això significa que milers de persones s'estan preparant o potser ja estan gaudint de les seves vacances. Reservem hotels, apartaments, vols, trens, cotxes de lloguer, però també és l'època de l'any en què apareixen més dubtes i incidències. Quins drets tenim si ens cancel·len un vol? Què passa si l'hotel no és el que havíem contractat o si la maleta no ens arriba? Per respondre a aquestes preguntes, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg amb recomanacions molt pràctiques per a les persones consumidores. Ens acompanya ara per telèfon Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels, Daniel.
2: Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Doncs quin és exactament el servei que oferiu des del Servei de Suport a les Polítiques de Consum?
2: Bàsicament dos línies. Suport a aquells ajuntaments que tenen oficina pròpia constituïda, ciutats grans, tenen suport econòmic i suport tècnic per part de la Diputació. I en aquells ajuntaments de menys població, aquells municipis on pel volum de població no es poden permetir tenir una oficina pròpia, la Diputació de Barcelona actua de manera finalista i dona el servei d'atenció al consumidor. Un servei complet.
1: I quan una persona té un conflicte amb una empresa durant unes vacances, quin és el primer pas que hauria de fer?
2: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer, intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
1: Les vacances suposo que són l'època de l'any en què rebeu o hi ha un increment notori de consultes. Quins són els problemes més habituals que us arriben?
2: A veure, en temes de vacances, serveis turístics, pues, el més habitual és no rebre allò que un esperava aconseguir. O sigui, que l'allotjament no és el que em suposava, que aquella aventura o aquell servei que he contractat no respon a les meves expectatives. Això és, en temes de vacances, el més habitual. En temes de transport, doncs, tema de retards, pèrdua d'equipatge... Aquestes serien les més habituals. Ja, mira, ara, disculpa, em ve al cap, darrerament hem tingut forces reclamacions, o forces, un molt important de reclamacions, per temes de robatoris en allotjaments turístics.
1: I llavors heu decidit publicar aquest decàleg just ara perquè és el moment de preventiu, abans que comencin encara a incrementar-se més aquests problemes.
2: Correcte. Sempre apostem per una ciutadania informada. Quan algú coneix quins són els seus drets i com funciona el sistema, doncs és molt més difícil que tingui problemes.
1: Uh-huh. Acompanyant aquest decàleg, aquestes 10 recomanacions sobre viatges i serveis turístics, també expliqueu que s'ha aprovat una nova directiva europea. Què canviarà respecte al que tenim ara?
2: Home, déu-n'hi-do. Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses pues, bueno, tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Bueno, pues, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, doncs en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia. Per aquí anaven una miqueta els tiros. El que passa que m'agradaria, i després Un altre tema és que s'han incrementat moltíssim les contractacions per internet. Llavors, la normativa anterior feia una diferència important entre el que era un viatge combinat i un viatge vinculat. Tot això no feia més que generar confusió i la nova directiva tot això ho treu per donar més facilitats, eh?
1: I encara, això sí, hem d'incidir que encara no ha entrat en vigor aquí a l'estat espanyol. Mentrestant, quina és la normativa que ens protegeix?
2: La que tenim en vigor ara, la llei de viatges combinats, com si no hagués passat res. Les directives europees disposen d'un temps per transposar-les. Transposar-les vol dir que cada país ha de fer una llei pròpia on reculli tots aquests principis. En aquest cas, la directiva d'aquesta de viatges combinats, la Unió Europea ha donat 28 mesos per transposar-la. 28 mesos més 6 d'adaptació, amb la qual tranquil·lament això no entrarà en vigor fins a l'any 2028, inclús a principi del 2029. I ara mateix la normativa que tenim doncs, és la de viatges combinats, que si vols en parlem una miqueta. En especial m'agradaria que la gent o els vostres oients entenguessin clarament quina és la diferència entre comprar un paquet sencer amb una agència de viatges, viatge complet, a comprar de manera individualitzada, o sigui, a contractar uns bitllets d'avió, en un portal, en un altre portal contractar un hotel i en un altre portal pues, contractar una experiència. El sistema i els drets canvien molt si ho fem d'una manera o d'una altra.
1: I llavors, d'aquesta manera, això és el que suposa aquesta normativa de viatges combinats, quan comencem a fer compres de diferents portals amb diferents requisits.
2: Sí, ara mateix això seria un viatge vinculat. Llavors, la gran diferència és que són contractes independents i cadascú el tindrem de tractar d'una manera. Mira, m'explico, perquè veus un exemple molt clar. Jo contracto amb una agència de viatges un paquet sencer, un viatge, ens ho inventem, eh? I vaig a Budapest, vale? I contracto un viatge on hi ha uns bitllets d'avió, un hotel i, no sé, i una visita a la ciutat. Si passa qualsevol cosa, si jo vaig a l'aeroport i tinc un problema perquè hi ha overbooking o perquè passa el que sigui, el responsable de tot el servei és l'agència de viatges, és qui respon. I és qui ens solucionarà el problema. Buscarà parlar amb l'hotel, buscarà un altre dia o solucionarà el tema com li sembli convenient perquè és qui respon. Si jo he contractat de manera separada aquests serveis, evidentment tindré un dret a que l'aerolínia m'indemnitzi per aquest retard o perquè no m'ha deixat embarcar o per el que sigui. Però, evidentment, l'hotel no té cap responsabilitat en aquest sentit i perdria, per exemple, la nit que no pogués arribar a temps, per posar un exemple, o l'activitat que tenia contactada aquell dia.
1: Clar, doncs aquí, efectivament, jo, per exemple, ja tenia una confusió, perquè jo pensava que si hi havia algun retard o alguna cancel·lació amb un vol o el que mencionaves justament, a un cas d'overbooking, per exemple, si això m'implicava que perdia una nit d'un hotel, jo pensava que sí que hi hauria també una compensació econòmica en aquest sentit.
2: T'explico, sí que hi ha una compensació econòmica. Si efectivament és responsabilitat de la companyia, i es pot acreditar que és responsable de la companyia, hi ha una indemnització econòmica que va entre els 250 euros i els 600 euros, en funció del destí, de les hores. Però això no implica el que hi hagi després. Tal, tu et donaran aquests diners, aquesta indemnització que cobraràs després, i els tractes que tinguis amb l'hotel, o si has perdut l'allotjament o el que vingui darrere, això no està lligat. Són dos contractes diferents que s'han detectat de manera diferenciada.
1: Efectivament. I, clar, i tot el que implica després, també estava pensant en els mals de cap, perquè per molt que estiguis preparat, si has contractat també una assegurança, segons les previsions que hagis fet, però igualment després venen totes les gestions. I aquí és on també entreu vosaltres per fer un suport.
2: Correcte. No només la reclamació, no només gestionar la reclamació si és el cas, sinó donar orientació o ajuda per tramitar tot aquest tipus de temes.
1: I ja que estàvem parlant de retards i cancel·lacions, hem posat aquest exemple digues.
2: No, digue'm.
1: Ah, vale. No, perdona. Doncs que hem posat aquest exemple dels avions, però em pregunto, si canviem de l'avió i el que estem triant és anar en tren o anar en autocar, també tenim drets? Com és en aquest sentit amb les empreses? Tenen obligacions amb nosaltres?
2: Sí, t'explico. Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea, eh? Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que en transport aeri els retards hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%. I a més aquí s'acabaria, eh? I hi ha moltes maneres les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: Un altre dels mitjans de transport que es fa servir molt a les vacances són els cotxes de lloguer. En aquest sentit, fèieu al vostre decàleg un consell molt pràctic, que és, abans d'agafar un cotxe de lloguer, recomaneu fer fotos o fins i tot un vídeo. Això us ha estalviat moltes reclamacions, moltes gestions amb persones que us demanen suport?
2: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder, doncs, acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial el tema de política de combustible. A veure, no, no, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema ple-ple. És el que garanteix el més just, és a dir, jo pagaré el combustible que hagi gastat, ni més ni menys.
1: Sí, aquí també mencioneu de l'import en cas de danys o robatori o també aquesta recomanació de l'assegurança a tot risc addicional. I en aquest sentit, aquí parlàvem d'aquesta recomanació de fins i tot gravar en vídeo els cops, les ratllades i els defectes. I una altra de les coses que també, en general, en totes les recomanacions, sempre ens hem de fer amb proves, amb guardar, per exemple, captures de pantalla quan fem les compres online dels allotjaments, per exemple, o igual passaria també amb un lloguer d'un cotxe. Quan fem el pagament online, aquesta recomanació sempre de guardar les captures.
2: Sí, en general, la publicitat té valor vinculant. Qualsevol cosa que ens anuncien s'ha de complir, perquè si no, això és un engany. Amb la qual cosa, si disposem d'aquestes proves, al moment de reclamar, doncs es donarà molta més força.
1: I ja per anar a les primeres que hem anat, teniu aquest decàleg, que hem començat bàsicament gairebé pel final, però les dues primeres són les més bàsiques. Informar-nos abans de reservar i sempre, sempre especial atenció als contractes, perquè moltes persones, també en aquest sentit, aquí el que incidíeu és que moltes vegades pensem que un cop paguem ja està tot tancat, però potser ens hem de preguntar si ens poden arribar modificacions.
2: En principi, ensenyo el tema de viatges combinats, eh? Si vaig a una agència de viatges i contracto un paquet. En principi, els preus són tancats. Això funciona com qualsevol cosa, quan compreu una cosa. Em diuen un preu, jo pago i s'ha acabat. Val? Què és el que passa amb el tema aquest de viatges combinats? S'han de complir diverses coses, eh? Primer, que per això feies bé de comentar el tema de llegir els contractes. Ha d'estar clarament especificat, vale? Amb el contracte, que pot haver-hi un canvi de preu per increment de les tarifes. Quins són aquests tipus d'increments que poden esgrimir? Pues temes de taxes, el canvi bancari, si estem pagant amb una altra divisa, tema de carburants amb avions. Vale? Aquest import, primer, aquests increments han d'estar clarament especificats que l'empresa ho pot fer amb el contracte. Si no estan, no ens ho poden cobrar. Després, aquest increment té un tope, la llei el situa amb el 8%. Més del 8% no poden incrementar el preu. Tampoc es pot incrementar el preu 20 dies abans de la sortida. I encara hi ha així, si m'incrementen el preu, encara que sigui molt poquet, i no m'interessa, perquè jo m'havia pressupostat unes vacances o un preu determinat. Si és així, sempre puc renunciar sense que hi hagi cap tipus de penalització. Si l'empresa em puja el sou, jo els hi puc dir, mira, el sou, perdona, l'import, jo sempre els hi puc dir, doncs mira, doncs amb aquestes condicions no m'interessen i m'han de tornar qualsevol quantitat que jo hagi avançat sense cap tipus de penalització ni cost.
1: I incidint també en aquesta primera recomanació d'informar-nos abans de reservar, què hauríem de revisar sempre abans de donar les dades ja de la nostra targeta i fer el pagament?
2: I les condicions s'adapten a les nostres necessitats. No hi ha un viatge allò únic o un servei o un paquet que sigui allò la compra mestra. No? Cadascú tenim doncs, les nostres preferències. És a dir, és llegir una miqueta, és entendre primer tot el que ens estan dient i que allò s'adapti a les nostres necessitats. I si hi ha qualsevol dubte, doncs, consultar-ho. Escolti, miri, aquesta clàusula d'increment de preu no termino d'entendre. Què és el que passa? Hem de tenir clar què és el que estem contractant. Quina serà la informació bàsica, quin serà el viatge, quin dia surto, on vaig, quines necessitats administratives necessito, si surto a l'estranger, he de portar passaport, com ha de ser el passaport, m'he de vacunar, no m'he de vacunar, tot aquest tipus de informació, com serà l'hotel, com serà l'allotjament, les activitats que tindrà fora, això que serà aquest dia, l'altre, i tenir-ho tot això clar. I a partir d'aquí, s'ha de complir allò que hem acordat.
1: I si finalment no podem viatjar, quins drets tenim?
2: Aquest és el tema, probablement, que més problemes o més liticitat ens dona. A veure, com ho explicaríem? Si hi ha alguna causa que, evidentment, està justificada, però és de tipus, diguem-ne, personal, per exemple, una malaltia d'un familiar molt proper, un familiar molt proper, una malaltia pròpia, un problema molt greu amb la feina, qualsevol cosa d'aquest estil, que són causes més que justificades per suspendre un viatge, hem de ser conscients que no són responsabilitat de l'empresa. Si jo no em presento de l'empresa de viatges o de l'operador turístic, si jo no em presento a aquest viatge, per molt justificat que estigui la meva causa, aquí hi ha una despesa econòmica que algú tindrà que assumir. L'avió sortirà amb un seient buit i l'hotel tindrà una habitació buida i algú tindrà que assumir aquestes despeses. I això no és responsabilitat de l'operador turístic. En aquest cas, aquest tipus de situacions sí que poden donar lloc a penalitzacions. Si no totals, doncs, parcials en funció del temps d'antelació amb què avisem. Per això, per evitar aquest tipus de situacions, recomanem sempre en viatges, a més, que tenen un import elevat, contractar una assegurança de viatges que ens pugui garantir aquest tipus de situacions.
1: I a més d'aquesta recomanació de contractar una assegurança de cancel·lació, la següent també que feu és que si ens trobem amb algun problema, per exemple, arribem a l'hotel i no té res a veure amb les fotografies, doncs la vostra recomanació és que reclamem immediatament.
2: Immediatament, sí. En general, per tots els sectors. La normativa de consum és una normativa de terminis. Primer, i l'avisem el més aviat possible. Primer, perquè es puguin solucionar el tema al mateix moment i podem gaudir del nostre viatge, de les nostres vacances. I després, perquè quedi constància, perquè si això no soluciona, després puguem actuar i obtenir algun tipus de rescabalament. És molt important, el tema d'informar de les incidències, el moment que passen, i que ens quedi constància que hem fet aquesta reclamació, que quedi alguna cosa que després podem acreditar que efectivament vam reclamar el propi hotel o vam reclamar on sigui. Si és, torno a insistir en el que comentàvem al principi, si això ho hem contractat amb una agència de viatges, l'agència de viatges és el responsable i és el que actuarà en nom nostre davant de qui estigui complint.

0: es proposa a l'empresa una mediació per arribar a algun tipus d'acord amistós, i si no és possible aquest acord amistós, però, bueno, ja parlarem quines seran les mesures a prendre.
1: Tornem un moment també a parlar dels aeroports, els avions, perquè aquí hi ha unes sigles molt importants que crec que molta ciutadania desconeixem. Què és el PIR?
0: El PIR, pues és molt important. El PIR, és l'abreviatura, en segons són sigles en anglès, del part d'irregularitat d'equipatge. T'explico una miqueta. Si nosaltres, amb un trasllat amb avió, al moment de recollir l'equipatge, l'equipatge està danyat o simplement no apareix, ha desaparegut, ens hem d'adreçar a un mostrador del propi aeroport, normalment estan al costat de les cintes on surten les maletes, i demanar aquest PIR. Aquest és un document on diu que hi ha una incidència amb l'equipatge. I a partir d'aquest moment tenim 7 dies per comunicar-nos amb la companyia aèria i explicar-li què és el que ha passat. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, s'entén que ens han tornat a l'equipatge i que aquest està correcte. Amb la qual cosa, és molt important no sortir de l'aeroport sense aquest document si és que hi ha hagut alguna incidència en l'equipatge, tant si s'ha perdut com si està danyat.
1: I quan es considera oficialment perduda una maleta?
0: En 21 dies, sí. En 21 dies no te l'han lliurada.
1: I aquí,
0: a partir d'aquí ja es considera.
1: I en aquests casos, la indemnització fins a quina quantitat podria arribar?
0: Mira, en principi, això és el conveni de Montreal, i en principi es posa una moneda valor que podria arribar gairebé, disculpa, al 1.500 euros. Però les companyies són molt reàcies a arribar a aquest tipus de quantitats i procurar indemnitzar, evidentment, amb el mínim possible. Quin és el problema? Pues que, el de sempre, el tema de la prova, no podem acreditar què és el que portàvem dintre de la maleta. Si no es fa algun tipus de... Si portem algun producte valuós, s'ha de fer una declaració de valor. És a dir, miri, dintre d'aquesta maleta, en el moment que s'embarca, hi havia, jo què sé, un ordinador portàtil d'aquestes característiques, no sé quantos. Si hi ha algun tipus de declaració de valor, pues, es pot reclamar. En cas contrari, pues, marquen pues, a l'interior de... els productes habituals que es pot portar en una maleta d'aquest estil. Les indemnitzacions més habituals que estic veient ara, que estan ofertant les companyies, van entre els 50 i els 100 euros, que evidentment no cobreixen...
1: No cobreixen ni el que portes ni els mals de caps posteriors per la gestió d'aquesta maleta perduda. I ja no entrem tampoc en comentar que si això et succeeix quan estàs justament arribant a destí, encara pitjor, perquè si és a la tornada, com a mínim ja vas cap a casa, però a destí també són més mals de caps i és una mala manera de començar les teves vacances.
0: Si és a l'anada, encara podem argumentar que si ens han perdut l'equipatge, nosaltres necessitem un mínim de material d'higiene o per vestir, ¿vale? I comprar coses evidentment bàsiques. Estem parlant de coses bàsiques. I en el moment de fer la reclamació, reclamar-li aquests imports a la companyia. Això sí que seria raonable. Sempre que siguin, torno a insistir, temes d'higiene, temes de vestimenta, bàsica, roba interior, doncs, no sé, una blusa, un pantaló, una cosa d'aquest estil.
1: Doncs, Daniel, jo d'aquesta conversa em quedo com a punts clau que sempre abans de fer una contractació de viatges i serveis turístics hem de prestar molta atenció al contracte, a la lletra petita, a aquesta recomanació també de les assegurances de viatge per cobrir-nos en cas de possibles cancel·lacions que haguem de fer, que tot i que per nosaltres puguin ser justificables, com bé ens has explicat, doncs la companyia, l'agència, l'hotel... No té culpa i no ha d'assumir aquesta despesa. També hem parlat d'aquesta necessitat de fer contractacions a llocs que siguin fiables. O sigui, sempre aquesta part nostra, nosaltres hem de ser responsables també com a consumidors i hem de ser responsables també amb aquesta altra gran recomanació que ens feies de fer captures, de si lloguem un cotxe, fer fotografies, fer un vídeo. Sembla que siguem molt desconfiats, però és que és l'única manera que tindrem després de justificar, no? Em sembla que aquests serien com els millors consells.

0: Ho has resumit perfecte, no, no ho sabria fer millor. Tema de la informació i tema de guardar a prova per si hi ha algun problema després.
1: Doncs,
0: Només
1: Daniel,
0: una coseta,
1: sí,
0: només una
1: digues.
0: coseta. Recordar als oients que tot el que hem parlat és normativa europea. Tot això funciona dintre de la Unió Europea. Fora de l'àmbit europeu, pues, la normativa que hi hagi en cada país.
1: Doncs, Daniel, ja per acabar, anava a fer aquest recordatori que, com ens explicaves al principi, nosaltres estem parlant amb tu del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació, però des de la Diputació també oferiu als municipis aquestes oficines de consum pròpia i aquí, a Castelldefels en concret, tenim l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Així que per les persones que ens hagin escoltat es poden adreçar directament davant de si tinguessin un problema, que esperem que no, que aquestes vacances vagin molt bé per a tothom que ens està escoltant, per tota la ciutadania de Castelldefels, però que es poden adreçar directament a l'amic del nostre municipi.
0: Perfecte, a veure, no és corporativisme, eh? És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament i és un servei de moltíssima qualitat. Aprofiteu per si les coses van malament, per una reclamació o per una o simplement per una consulta, per informar-me d'alguna cosa que no m'ha quedat clara, ja sigui amb serveis turístics o en qualsevol sector econòmic.
1: Doncs fantàstic, Daniel Cebrián. Ara ja estem més informats i informades i sobretot amb aquesta mirada de prevenció també, perquè estem fent unes reserves de coses que ens fan molta il·lusió, però no ens hem d'accelerar a l'hora de posar la targeta de pagament, a l'hora de contractar, sempre molta atenció i així ens evitarem ensurts futurs i que haguem de recórrer al servei de suport de consum. Amb això, agrair-te molt aquest temps que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels i desitjar-te molt bon dia, Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
1: Igualment.
2: A fons.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Espanyol desallotja la platja del Trampolín de Ceuta i en trasllada els migrants als nous centres d'acollida. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Ceuta han desallotjat aquest matí la platja del Trampolín de la ciutat autònoma, on, segons el govern espanyol, s'havien instal·lat de manera molt precària fins a 1.500 dels migrants que van entrar massivament a la ciutat a finals de juliol. Laia Ortega.
3: En paral·lel, la Moncloa continua preparant el trasllat de 500 nenes a la península, on se'n faran càrrec ONGs. La ministra de Migracions, Elma Saic, diu que la situació a Ceuta ja s'està normalitzant i que es garanteixen els drets de tothom, però la Comissió Europea insisteix que tots els migrants, inclosos els menors, s'han de retornar al Marroc.
4: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que s'espera.
5: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: De seguida, a l'última hora, en un Catalunya migdia, en què també sentirem com els oncòlegs criden a la prudència després de l'anunci d'una vacuna contra el melanoma fet ahir per les farmacèutiques Merck i Moderna, que, per cert, s'han disparat a la borsa.
3: A banda dels dubtes, perquè no s'han ensenyat els resultats concrets de la vacuna, el doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, subratlla a Catalunya Ràdio.
6: Això té una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts.
1: A la crònica internacional avui passarem per Ucraïna i per Rússia.
3: En el cas d'Ucraïna, per explicar-vos els efectes d'un nou bombardeig mortal contra Kiev i com això va relacionat amb la baixada de l'efectivitat de les defenses antiaèries del país per la falta de míssils Patriot. I en el cas de Rússia, amb el focus posat en els problemes de subministrament de gasolina derivats, precisament, dels atacs ucraïnesos.
1: I als pròxims minuts també ens fixarem en com els principals dirigents de Junts per Catalunya estan passant a l'atac contra Aliança Catalana.
3: Els juntaires busquen com frenar la fuga de vots que tenen cap a la formació de Sílvia Orriols, que, segons l'últim CEO, ja és del 30% dels seus electors.
1: I com sempre, quan passin 20 minuts, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta García amb el Gamper, que es va jugar ahir, i amb Joao Cancelo, que no va jugar.
7: No va jugar, però el portuguès ja ha arribat a les oficines del Barça, ha de firmar el seu contracte per les pròximes 3 temporades i és el pas previ per a la seva presentació com a nou jugador blaugrana, esperem, en els pròxims minuts. Ahir, com deies, no va jugar, tampoc ho va fer Rodri, que va ser, això sí, un dels més ovacionats. Repassarem també este partit amb victòria blaugrana 2-1 i parlarem dels seus protagonistes. Avui comença una nova jornada, la segona en primera divisió, la Supercopa de Catalunya d'handbol, el Mundial d'Hockey Herba i un cara a cara molt especial en el salt de perxa són també ingredients del programa d'avui.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Manuel García.
8: Bon dia. Doncs amb algunes retencions a la P7 i la Nacional 2 a la frontera de la Jonquera en direcció d'entrada a França i també uns 3 quilòmetres de cua a la zona de la Jonquera en direcció Girona a l'AP7. També aturants a l'Ina 145 a la duana de la Farga de Moles d'entrada a Andorra, a la C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres i a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits per obres.
1: I ara temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Pendents que arribi aquesta promesa refrescada a partir de demà, però aquesta passada nit ha estat d'autèntic rècord al País Valencià, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 32 graus en punts de la mateixa ciutat de València o a tavernes de la Valldigna, a la Safor. Això és moltíssima calor, Tomàs Molina.
9: Sí, però estaven dintre d'una situació de vents de ponent, que també aquesta situació s'està acabant, i el que està començant a guanyar ara la situació és la inestabilitat. Una inestabilitat que aquest matí ha fet que el cel estigués força gris, les mínimes han estat altes, però molta xafogó, hi ha xafogó, però la temperatura a hores d'ara és sensiblement més baixa que la d'ahir, i estan creixent aquests núvols convectius que acabaran donant ruixats, tronades al llarg de la tarda d'avui. Tronades que apareixeran sobretot a la façana litoral, a la les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, i durant la tarda i el vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu. La temperatura avui baixa, les màximes més altes a Ponent s'enfilaran potser fins als 36-37, i a la resta del país, en molts casos, estaran per sota dels 34, i per tant, diguem-ne que segueix fent calor, però una calor més moderada, i la bona notícia és que a partir de demà continua aquesta inestabilitat i la davallada de les temperatures, i que normalitzarem l'ambient de cara al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent podríem estar amb temperatures per sota de les normals per l'època.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les 2 del dia que el govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Repassem la seqüència. Primer, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'hi havien instal·lat unes 1.500 persones.
10: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
1: Qui heu sentit és Ramsés Mohamed Azoumi, que en declaracions a 3Catinfo ens explicava així aquesta situació, aquest educador social i activista de l'associació ELIN. Després els han traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Pilar García.
7: Doncs sí, amb aquesta operació per donar-los un llit, per acollir-los, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
11: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
12: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Ara ja no queden migrants a la platja, Pilar. Això vol dir que ja estan ubicats?
7: En principi sí, en l'espai més gran s'estan instal·lant uns 1.200 subsaharians. L'altre, on s'han traslladat uns 500 magribins, ha patit danys pel vent aquesta nit i de moment els migrants s'estan a un pati asseguts a terra. Això sí, més no fa uns minuts. La intenció és habilitar els pròxims dies dos espais més, perquè són milers, 5.000, deia el govern espanyol, entre 8.000 i 10.000 les ONG, els migrants que malviuen a diferents zones de la ciutat autònoma. Halim Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
13: A la Puerta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
7: I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol, que estan ubicades en espais veïnals i centres de menors. I les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras sense identificar.
1: I amb aquesta situació, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. I el portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
5: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: Doncs bé, el retorn dels menors escala la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir cap nen o nena i avui el president andalús, que governa amb Vox, també ha advertit que l'única sortida és que s'expulsi tothom. La Moncloa respon al PP que el que proposen senzillament és il·legal. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
14: Sí, bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha marcat la pauta.
15: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
16: I el PP en bloc defensa Madura, s'ha d'expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús que està lligat a Vox, no ha volgut ni parlar d'acollir, insisteix que deportar és l'única solució.
15: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
16: El ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a les expulsions a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
17: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
16: I els experts recorden els límits. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix a que tothom perdi drets.
18: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar. Y a la infancia se la respeta, porque si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
16: I una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i també del PP.
1: Doncs aquesta és la notícia d'un dijous en què també hem sentit en un altre àmbit com la comunitat científica acollia amb esperança, però alhora amb cautela, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma. Ja ho sabeu, parlem del càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquests assaigs fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. Mònica Mas.
19: Sí, el doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. I també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
19: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardaria les metàstasis que provoca i reduiria el risc de recaigudes. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor de cada pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporta, que és catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Sentim-lo també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
20: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
19: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després d'aquest anunci de la futura vacuna contra el melanoma.
1: Mentrestant, almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. I la capital Kiev i també la regió del voltant ha estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat interceptats, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. Albert Manyà.
21: S'han malmès edificis i residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars, en aquest cas un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
19: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
21: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix són necessaris cada dia.
1: I Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans de Rússia. Aquests atacs, gairebé diaris, les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i que ha arribat també a Moscou. La nostra corresponsal allà, Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
0: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
4: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
0: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
22: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
0: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
23: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
0: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
24: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
0: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
1: I un últim apunt internacional, perquè la Xina ha condemnat a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande. És el principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Laia Ortega.
3: És Xu Jiajin, va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els beneficis i amagant les pèrdues. De manera això continuada i a gran escala. Va passar entre els anys 2016 i 2021. També s'atribueixen a aquest grup delictes d'absorció il·legal de dipòsits públics i captació i emissió fraudulenta de fons i valors. Aquesta condemna culmina la caiguda del magnat del totxo, que es va convertir en el símbol de la crisi immobiliària xinesa. Evergrande va fer fallida el 2021, Xu Jiajin va ser detingut el 2023 i ara haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
1: I ara tornem a Catalunya. Som a les portes d'un any en què començarà el nou cicle electoral i Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana amb la mirada posada a les municipals del maig vinent. A les portes d'aquest nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança que vaticinen totes les enquestes, Raül Flores.
25: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència. Hi ha eleccions al maig, com deia Joan, i també l'opció que Sánchez acabi avançant les espanyoles aquesta primavera. Per això arrenca el curs polític amb un enduriment de to, amb un cos a cos directe amb els de Sílvia Orriols. D'entrada, amb la independència.
26: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
27: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
25: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència, els dos des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
26: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
25: Combat de valors, deia Iturull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
1: I ara és un quart i mig de tres. I l'any passat les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. Arriba així a les xifres més altes de la història i és el sisè any consecutiu en què la població hi creix. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Jordi Barranca.
2: Al Baix Ebre i al Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
7: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se, doncs, quasi els 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
2: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
7: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, els Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana. Per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
2: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
1: I de les Terres de l'Ebre anem cap a Ponent per sentir això.
8: Imagina que se et caruque el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
9: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis.
1: Això que sentiu és un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers. Es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Ens explica l'Estela Busoms.
10: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
11: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
10: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
12: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que se descriuen els estrangers. És així.
10: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
1: I us parlem ara de l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, que comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts del país. Avui és 20 d'agost, per tant, som a les portes de la tornada a les aules a partir del 8 de setembre. Serà en un context de temperatures que s'hauran normalitzat, però que en general cada vegada són més elevades, i l'energia solar podria ajudar a afrontar la que és una de les assignatures pendents, la climatització a les escoles. Roc Fargas.
5: Doncs sí, i és que en els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres, que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permet instal·lar-hi panells solars en tinguin.
13: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
5: L'energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
1: I dels deures a l'educació, als problemes a la sanitat. Els municipis de la Vall de l'Hort, el Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és, a més de problemes tècnics, i la desaparició, diuen, d'alguns serveis. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
6: Bon dia, sí. Els veïns i els ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers i la Coma i la Pedra asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet o que s'han deixat de prestar serveis com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
14: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per les on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
6: Dilluns es va fer una concentració i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
1: Hem passat per les Terres de l'Ebre, per la ciutat de Lleida, pel Solsonès, i ara parlem de la capital. Perquè les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
15: L'actuació principal ha estat substituir la via de balast per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
16: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, passa una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
15: També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
17: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
15: Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que a prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
1: Ara deixem el metro, anem a la platja per explicar-vos una història curiosa. Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar, al Maresme, i no és un cas aïllat a les platges del país aquest agost, oi, Toni Fortesa?
18: Doncs no. En les últimes setmanes s'han localitzat diferents fardells a Badalona, a Tarragona i a Sitges. I en tots, el paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que les mercaderies es podrien haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: Això és el que arriba a la costa. Ara parlem d'una altra mena de recollida selectiva. I és que l'acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell aquest estiu ha portat una associació de veïns a emprendre una ofensiva legal contra l'Ajuntament per disfuncions del sistema de recollida porta a porta que qualifiquen de caòtic. Es tracta de l'associació de veïns dels Masos i Nirvana, que ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges per l'actuació de l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària, Montse Gené Ribà.
19: Els veïns dels Masos i Nirvana donen 3 mesos a l'Ajuntament per solucionar els problemes del porta a porta amb illes de contenidors d'emergència fixes i permanents perquè els residents de cap de setmana puguin deixar les escombraries i no s'acumulin al voltant dels contenidors de vidre, com està passant. Si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
20: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
19: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Rosselló ha explicat que el problema no és que el sistema porta a porta sigui dolent, sinó que no està adaptat a l'entorn on s'aplica, en cases, però també en pisos, i lamenta la falta de diàleg amb l'Ajuntament.
20: No hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
19: Les queixes també provenen del municipi veí, Roda de Barà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents de la capital del Baix Penedès. A algunes zones del Vendrell, com Coma-ruga, en lloc del porta-porta, s'han posat contenidors tancats que s'obren amb una targeta.
1: I avui també és notícia que comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. Anem cap a Lleida, Pere Joan Albrecht. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès.
0: Sí, i en aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos. Durant aquest temps es pot caçar la garça, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia. Una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mallenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
3: Enguany hi ha unes zones cap aquí l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables i hi ha una mica menys d'animals.
0: Durant aquest període també s'intensificarà en diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
1: Deixem els caçadors, parlem dels pagesos, perquè les pluges de l'hivern permetran a la denominació d'origen Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. Asseguren que, a més, el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Pereira.
4: Bon dia. Calculen un increment de la producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DOE Empordà, Pau Albó, és optimista.
21: Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
4: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure, perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
1: Aquestes són les notícies d'aquest dijous. Ahir la notícia principal és que teníem davant l'horitzó la fi de la calor. El titular era que avui ja no arribaríem als 40 graus en lloc de Catalunya, ens ho explicava en Francesc Mauri, i avui en Tomàs Molina reblava que a partir de demà, a més, s'acabarà, com també dèiem ahir, la calor extrema. Però abans que això passi, la calor haurà marcat un nou rècord a Catalunya. I és que aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 els dies en què vam arribar als 40 en algun observatori, i el 2024 només 9. Ahir, en què el que era ja el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central, Toni.
18: Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya, on les temperatures, que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, la calor donarà una treva a partir d'avui, i durant el cap de setmana les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes en diferents punts del país. Avui, Protecció Civil preveu que la calor quedi més concentrada al litoral sud i central. Mentrestant, però, el País Valencià aquesta nit ha estat històrica a causa de la calor viscuda. Més de 90 municipis han passat dels 35 graus i Dénia ha arribat als 39. A València la temperatura no ha baixat dels 30,9 graus, la mínima més alta mai registrada, i a Castelló de la Plana els 29,5 graus també són rècord.
1: I tots els experts que ens adverteixen amb aquella frase que diu que l'estiu que estem vivint és l'estiu més fresc de la resta de la nova vida. Per tant, aquests rècords que s'aniran acumulant els pròxims anys. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
2: Catalunya migdia. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
7: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
2: Però el guanyador té un problema.
7: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
22: Nosaltres!
7: Esclar, esclar, sí!
2: Només cal fer-se passar pel mort.
7: Però qui truca a la porta?
2: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
23: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
23: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
24: How I see music. It's almost like an architect or a painting.
1: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit d'Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Atorga per primer cop el premi al millor documental internacional i així un festival amb marca Barcelona s'estén també a les comarques gironines. Tornem, doncs, cap a Girona, Núria Pereira.
25: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
26: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
25: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
1: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus en particular fa 70 milions d'anys. Noelia Caselles, la història comença al Pallars l'any 1954.
27: Sí, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional a Orcau, al Pallars Jussà. Eren les restes d'un gran dinosaure, però no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
28: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
27: Quina conclusió? Doncs que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
29: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten. I, per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
27: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei i, per tant, porta el nom de Kühne i Abditosaurus Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
1: I ara, música. Perquè l'agost de sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
30: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Casu a 12:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
1: I més música ara de la que podem trobar avui mateix a festivals i festes majors del país. Per començar, Àlex Ambusto, que actua al Summerfest Cerdanya, la gira de celebració dels seus 40 anys de carrera. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortuny, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
5: Una caseta blanca amb roses al jardí.
1: Al Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Belda presenten Passar-la bé, que és l'objectiu que volen aconseguir amb un concert on predominen la veu, l'acordió diatònic i la complicitat entre els dos músics, i sonant cançons de diversos estils i en diverses llengües. I el festiu reunirà aquesta nit la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert que inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge. El compositor Jordi Molina s'ha inspirat en el castell i el seu pati d'armes, precisament on es fa el concert.
6: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
1: I l'última proposta és Doctor Prats, que presentarà el seu darrer treball F5 a la Festa Major de Castellbisbal. Quan acabi el grup de Terrassa serà el torn de Mamaduixa, el cantant i compositor de música urbana que ho va petar amb Riquiti. Però abans de tots aquests concerts, és torn dels esports. Marta Garcia amb la ressaca del Gamper, que per cert el Barça va guanyar enmig de la calor, i avui també amb Joao Cancelo, ara sí de protagonista.
8: Ara sí, encara no ho sabem, Bota, perquè se suposa que l'havien d'haver presentat ja, però ja saps que aquestes coses
1: són
8: una miqueta lentes.
1: És el mateix que li va passar ahir, no? Una mica?
8: Una miqueta.

0: A veure, el jugador va arribar dilluns a Barcelona després de deslliurar-se de l'Al Hilal saudita, però el seu fitxatge pel Barça encara no s'ha fet oficial, tot i que pareixer que estan oficines, podria haver firmat ja el seu contracte i la presentació havia de ser imminent. Anem a les instal·lacions del Camp Nou. A veure, Joan Fitó, què tal?
1: Què tal, Xicué? Bona tarda.
0: Com tenim el tema?
1: Doncs mira, estem esperant que es faci oficial aquest fitxatge. Com deies, encara no ho és. Jo, Cancelo, ja és a les oficines del Barça amb el president Joan Laporta. S'ha de produir aquesta signatura, també s'ha de produir l'oficialitat del fitxatge. Un cop passin aquestes dues coses, doncs vaja, començarà aquesta presentació, que havia de començar fa una estona, però ja ho saps, les coses a Can Barça doncs acostumen a anar a poc.
0: Al seu ritme, amb calma. Mentre esperem que se produïsca l'oficialitat de Cancelo i la seva presentació, anem explicant coses, perquè precisament ahir a Cancelo el van veure en el Camp Nou, però no va jugar, va ser un dels absents en este trofeu Joan Gamper, que l'equip va disputar aprofitant també la presentació davant l'afició. Tampoc va participar Rodri en eixe partit, l'última incorporació, que això sí, va ser Fitó un dels més ovacionats en eixa victòria 2-1 davant l'Ahli Egipci. Què més va donar de si este partit?
1: Doncs mira, el que deies, que Rodri va ser el més ovacionat amb molta diferència. En clau futbolística, victòria 2-1 del Barça, gols de Hamza i de Rafinha. Alguns detallets de Hansi Flick ja pensant amb el partit de diumenge al camp de l'Elx. Titular, Eric García al lateral dret. Koundé ahir va fer de central i nova titularitat de Xavi Aspar. Un cop més d'interior. Van debutar en aquesta pretemporada dos futbolistes importants, Gavi i Pedri, com deia, sense minuts per Rodri, tampoc per Cancelo, que ni tan sols ahir el portuguès doncs va ser a la presentació amb l'equip, tot i que era amb els seus companys, se'l va veure en un vídeo a xarxes socials força enfadat per no poder sortir amb ells. Gordon va jugar la segona part, va fallar un penal al tram final, i en clau Gamper, en clau festa, discurs de Rafinha, va tenir un bon detall Rafinha amb Rooney, donant-li suport per la seva lesió, i missatge d'agraïment de Hansi Flick a l'afició. Bona part d'ell, bona part d'aquest missatge en català. El nou, ahir, que és el tema del dia, va ser Hamza, quasi 75 minuts va jugar l'Egipci, va tornar a marcar 4 gols aquesta pretemporada. Deia Deco, al final del partit, als micròfons de TV3, que faran algun moviment encara en aquest mercat en clau de nou.
2: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero cree que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Hamza, ahir, com dèiem, va ser el nou, 4 gols aquesta pretemporada. És molt jove Hamza, però de moment resolutiu dins l'àrea, moviments que recorden els nous clàssics, i un Hansi Flick, ara el sentirem, encantat amb el davanter centre egipci.
3: Of course,
4: per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les entrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
1: Avui l'equip ha fet festa, per cert, pendents de les sortides de Marc Casado i Héctor Fort. Avui s'ha fet oficial la cessió de Iaco, el porter del filial a l'Almeria, cessió amb opció de compra. Demà l'equip torna a la feina, dissabte, última sessió, per debutar diumenge 2:15 del vespre contra l'Elx al Martínez Valero.
0: Doncs mentre el Joan Fitó no mos avise que ja és imminent la presentació de Joao Cancelo, seguim explicant-vos més coses. El jugador de l'Espanyol, Roger Hinojo, lluirà esta temporada el dorsal 21, el més especial, segurament, per al club blanquiblau. En un comunicat, l'Espanyol assegura que d'esta manera se manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque, amb el que ja és un símbol que forma part de la identitat del club, ixe dorsal 21. També n'ha parat el defensa de Sallent.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: L'Espanyol recorda també que Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu. L'equip, per cert, segueix amb els entrenaments perquè dissabte juga en el camp del Madrid en la segona jornada de Lliga. L'Espanyol, per tant, que jugarà el cap de setmana a la segona jornada de Lliga. El Barça encara no ha començat la temporada oficialment, perquè no serà fins diumenge que jugarà en el camp de l'Elx, directament en aquesta segona jornada de Lliga. Ja sabeu que la primera encara la té pendent, però qui ja ha debutat ahir és l'Atlètic de Madrid. Victòria davant el Màlaga i avui, Josep Gaya, presentació d'una última incorporació.
4: Sí, fa una estona, el Cuti Romero ha estat presentat com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid. El futbolista, que arriba procedent del Tottenham, és la quarta incorporació de l'equip del Cholo Simeone i signa per les properes 5 temporades. El traspàs ha estat de 40 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el jugador argentí s'ha mostrat convençut d'estar a l'altura del club.
3: Con el Cholo venimos hablando hace tiempo y por fin se dio, así que nada, esperemos obviamente estar a la altura de este grandísimo club, porque al final va a depender de mi rendimiento, tratar de hacerlo mejor y, como dije recién, dejar grabado mi nombre en la historia de este club sería lo más hermoso, así que con esa mentalidad.
4: Com deies, Marta, ahir va debutar l'Atlètic de Madrid i ho va fer amb victòria per 2-0 contra el Màlaga. Dels nous fitxatges, Romero no va ser convocat, però qui sí que va debutar va ser el jugador coreà Kang In Lee, que es va estrenar amb una fuetada amb la cama esquerra que va entrar per l'escaire de la dreta de la porteria del Màlaga. També va jugar Julman, el pivot danès, i Grimaldo va ser convocat però no va jugar. El segon dels matalasses el va fer Àlex Baena, de falta. Abans del partit, tot l'estadi va homenatjar els jugadors campions del món de l'Atlètic de Madrid, entre els quals el català Marc Pubill.
0: Per cert, que l'Espanyol juga dissabte contra el Madrid, però ho fa en casa, en Cornellà, que ho hem explicat malament. El futbol de primera, per cert, Josep, no s'atura. Avui mateix tenim un altre partit ja de la segona jornada.
4: Sí, el Rayo Vallecano s'enfrontarà a l'Alavés a les 9 del vespre, a l'estadi de Butarque, camp del Leganés, pel mal estat de l'estadi de Vallecas. L'afició del Rayo ha fet una crida perquè cap aficionat es desplaci a Butarque perquè acusen el seu president, Martín Presa, de portar el club a la ruïna.
0: Obrim ara la carpeta de segona. El Girona juga demà en el camp del Córdoba en el partit que obri la segona jornada de la categoria. Després de l'empat en Montilivi contra el Leganés en el debut de la temporada, ara els de Quique Álvarez busquen la primera victòria. En la llista que s'ha fet publicar fa pocs minuts, no hi havia Ivan Martín, Eduard Solà.
6: Sí, és la novetat més destacada perquè Ivan Martín va cap a Santander per jugar aquesta temporada amb el Racing. Al final, el seu desig de marxar ha acabat en un traspàs per 3 milions fixos, més un de variables, amb un 20% d'una futura venda. Ivan Martín posa, per tant, punt i final a 4 temporades i mig al Girona i podrà continuar jugant a primera divisió. És la baixa més destacada d'una llista de 23 jugadors on tampoc hi ha un Aji a l'espera d'acceptar alguna de les ofertes que té, ni David López, que continua lesionat, ni els dos últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin, els quals Quique Álvarez ja va dir ahir que anaven justos. Tampoc Pixur, que s'ha quedat fora per decisió tècnica. Sí que hi ha Benat i Van de Vic, que es va quedar fora la setmana passada. També hi ha els dos laterals que estan negociant la seva sortida, Arnau i Àlex Moreno. L'equip marxa aquesta tarda en tren cap a Còrdoba, demà partit al Nuevo Arcángel.
0: El davanter Rodrigo Escudero no seguirà en el centre d'esports Sabadell després d'un acord per la rescissió del seu contracte. Mentrestant, l'equip arlequinat ha presentat algunes de les últimes incorporacions, Oriol Corral.
7: Sí, han presentat Edgar González i Gastón Valles a la nova Creu Alta. Feia setmanes que els havien oficialitzat, però avui se'ls ha presentat. Comencem amb Edgar, que ja va jugar els 90 minuts a Gijón. Arriba cedit per l'Almeria fins al final de temporada. És un central, també pot jugar de pivot, de 29 anys, nascut a Sallent i amb experiència a primera amb el mateix Almeria i amb el Betis. La temporada passada, però, la va acabar jugant cedit a l'Andorra. Edgar explica que tenia clara la decisió de fitxar pel Sabadell.
8: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
7: L'altre jugador que ha presentat avui al Sabadell és el davanter uruguaià Gastón Valles, de 25 anys, que arriba lliure després de pujar a segona amb el Tenerife fent 3 gols. Valles també té experiència a segona, amb l'Espanyol i també amb el Cartagena. No va jugar el debut del Sabadell dilluns contra l'Sporting i tampoc ha pogut jugar la pretemporada per problemes físics, però diu que ja està millor.
9: Bien, la verdad que bien. Cada semana me voy encontrando mejor, por suerte. Y sí, como bien decís, con muchas ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo y poder conseguir.

0: sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
1: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
0: Una hora d'història que us captivarà.
2: Catalunya migdia.

0: Anàvem a explicar-vos més coses, però m'està demanant pas Joan Fitó. No sé si és que Cancelo ja ha arribat o tenim alguna novetat. Joan, què passa?
1: Doncs mira, tenim la novetat que ja és oficial. El fitxatge de Cancelo acaba de fer oficial. El club signa el lateral portuguès per 3 temporades. Per tant, tot plegat, en principi, hauria d'accelerar-se i compartir.
0: Doncs amb alguna dificultat, però ja sabem que Cancelo ja és oficial, ha firmat per ixes 3 temporades, mentre no va el jugador, que de moment no ha aparegut encara. Seguim explicant-vos coses, com per exemple aquesta vesprada arranca la Supercopa de Catalunya d'handbol, tant masculina com femenina, i en l'edició d'enguany, Montserraia, les finals se juguen en Calella.
2: Sí, des d'avui dia 20 i fins al dilluns 24 d'agost es disputa la Supercopa de Catalunya, que enfronta els campions i subcampions de la Lliga Catalana contra els finalistes de la Copa Catalunya. Avui tenim la primera semifinal masculina entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraiking Granollers a les 8 del vespre al poliesportiu Salvador Gimeno de la localitat del Baix Llobregat. En la prèvia de partit, l'entrenador del Granollers, Antonio Rama, assegura que l'equip està obligat a guanyar.
3: Bé, doncs sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana on la càrrega de minuts i d'entrenament i el volum ja va sent molt, molt potent.
2: Demà tenim l'altra semifinal masculina entre l'handbol Sant Vicenç i el Barça a les 9 del vespre a Can Cases de Martorell, ja que el pavelló dels locals està en obres. També demà tindrem les dues semifinals femenines a les 7 de la tarda. L'handbol Sant Vicenç s'enfrontarà al Lleida, al pavelló Can Cases, i a les 9 el Joventut Mataró jugarà contra l'handbol Granollers al pavelló Teresa Maria Roca de la capital del Maresme. Les finals seran el dilluns, dia 24 d'agost, al pavelló municipal de Calella.
0: Lausana, a Suïssa, acull entre avui i demà una nova parada de la Diamond League d'atletisme. La competició arranca amb el salt de perxa, i vos ho dèiem abans de la pausa, amb un duel ben especial, el que afronten Carles Vila, dos grans rivals i dos grans amics.
4: Són Mondo Duplantis, el plusmarquista mundial i el gran dominador en totes les competicions internacionals, i el grec Emmanuel Kalaris. Han estat dos atletes que han crescut junts a les pistes d'atletisme, coincidint sempre en les diferents categories fins a arribar a l'èlit mundial. De fet, van néixer el mateix any amb només 20 dies de diferència. Duplantis és l'intractable estrella, el nou Sergei Buca, que juga amb els centímetres buscant sempre millorar el seu rècord mundial. Manolo Kalaris, així li diuen els seus amics, un diminutiu del seu nom habitual a Grècia, fins ara era l'aprenent i un amic fidel, un dels pocs atletes negres al salt de perxa. A més d'una competició, se l'havia vist cuidant del suec, acostant-li una beguda fresca a una tovallola parlant del salt que havia fet. Ara, però, Kalaris és també el seu màxim rival, algú que podria haver acumulat medalles d'or si no fos per al seu amic. Des de fa 10 anys, Duplantis sempre s'ha emportat l'or i Kalaris la plata o el bronze, com va passar l'últim Mundial o als Jocs Olímpics de París. Al passat europeu a Birmingham, Duplantis va tornar a ser el campió i Kalaris el segon, tots dos per sobre dels 6 metres. Aquest cop l'amistat es va mantenir al vestidor, però potser no tant dins la pista. Duplantis continua sent el millor, però el seu amic ara és el seu màxim competidor, també. Avui a Lausanne, Duplantis tornarà, com sempre, a buscar millorar el seu rècord del món, ara de 6'31, aconseguit el mes de març en una reunió a Suècia. Kalaris, per la seva banda, té com a millor marca un espectacular 6'17, sent ara mateix, també com sempre, la segona millor marca després de la del seu amic Duplantis.
0: Doncs tot això és el que mos espera esta vesprada en atletisme, aquest duel en el salt de perxa, mentre estan en hoquei herba. La selecció espanyola juga l'última jornada de la fase de grups del Mundial, que s'està disputant estos dies en els Països Baixos i en Bèlgica. De fet, està en joc ara mateix el partit del combinat femení que, Josep, s'està enfrontant a Nova Zelanda.
5: Sí, a hores d'ara el resultat és de 0-0 i acaba de començar el tercer quart. Les Red Sticks, que actualment tenen 4 punts, depenen d'elles mateixes si volen avançar a la ronda següent.

0: En cas de no guanyar, haurien d'esperar que no faci Irlanda, que s'enfronta aquest vespre a Bèlgica, que també té 4 punts. Si les espanyoles es classifiquen per la segona fase, anirien al grup F. Allà jugarien contra Alemanya i Argentina. En cas de quedar terceres i passar a la fase de consolació, jugarien contra les dues pitjors del grup C. A hores d'ara, Anglaterra i Sud-àfrica, però tot depèn dels resultats d'avui.
1: Doncs tot això és pel que fa a la selecció femenina, el combinat femení que està jugant ara mateix, però és que esta vesprada serà el torn de la selecció espanyola masculina, que també té un partit molt important.
0: Sí, i ho farà contra Irlanda a les 5 de la tarda. Els espanyols estan obligats a guanyar, ja que a hores d'ara són tercers de grup en perdre per 0-1 contra Austràlia. El jugador català Marc Reñé ha assegurat que avui només val la victòria.
2: La veritat és que és un partit molt important per vosaltres, ja que només ens val la victòria si volem estar en el grup de dalt. Que aquest seria el nostre objectiu principal, i després, un cop estar al grup de dalt, després intentar lluitar per intentar entrar a semifinals.
0: Sí, si els Red Sticks passen a la següent ronda, s'enfrontarien a Alemanya i Bèlgica al grup F. En cas de quedar-se en la fase de consolació, quedarien emparellats al grup H contra França i Malàsia.
1: Encarem el tram final de programa i creuem els dits a veure si ja podem sentir el protagonista del dia, que és Joao Cancelo. Mos explicava Fito que ja havia firmat. Ha arribat ja a la sala de premsa, Joan?
3: Sí, ha arribat, i de fet s'està fent ara les tradicionals fotografies amb una samarreta amb el seu nom, amb l'any 2029, que són els 3 anys que ha signat Joao Cancelo, i res, d'aquí 30 segons començarà la roda de premsa i començarà en aquest torn de preguntes, tercera vegada que Joao Cancelo, doncs, és futbolista del Barça, tercera vegada que és presentat com a nou futbolista blaugrana, i ara comença aquesta roda de premsa i començarà el torn de preguntes.
1: Doncs ara sentim Joao Cancelo, que ha posat amb la samarreta aquelles típiques imatges sempre de presentació de jugadors, i ara sí, després de que s'ha fet esperar, recordeu que va arribar dilluns, ja ha firmat 3 temporades, i ara començarà la compareixença del jugador. Amb alguna dificultat ens arriba aquest so. En tot cas, sí que als blocs informatius de Catalunya Informació i després, òbviament, al Tot Costa el podrem sentir. Encara no ha començat a parlar, ja veu que aquestes coses van allargant-se, però se'l veu força content. Firma per 3 temporades. Ahir no va poder jugar el Gamper, tampoc ho va fer Rodri. Són les incorporacions del Barça d'enguany. I ara a veure si podem sentir la seva veu.
4: Que en la primera temporada que estuve, me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de
1: doncs niño. Va començar amb sensacions agredolces, però va acabar ja més feliç amb este títol. Joao Cancelo ja ha firmat oficial el seu fitxatge pel Barça, 3 temporades. El sentirem amb més detall en el Tot Costa.
5: Trescat Info.
6: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol comença a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en 2 centres de la ciutat autònoma. Les ONG alerten que queden molts migrants encara desatesos. La Comissió Europea, mentrestant, torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb prudència, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost d'aquest assaig. 16 ucraïnesos morts en una nova matança russa contra la capital Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata per acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també té la participació de la Generalitat. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
5: Esports. El Barça acaba de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per a 3 pròximes temporades i hores d'ara ja l'estan presentant. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Hark i el defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí. A segona divisió, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per a traspassar Ivan Martín. Unagi, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero i a primera divisió, avui primer partit de la segona jornada, Rayo Alavés a les 9. Avui comença la Supercopa Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers a les 8.
6: I pel que fa al temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts punts de Catalunya, potser amb més sol a Ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i nit també a punts de la costa. Demà i demà passat, el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera ja més clara.
7: 3CAT Info.
6: Ara passen 3 minuts a les 3. Aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol, s'havien instal·lat unes 1.500 persones i les ha traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. En aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
8: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
6: Però el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, diu que la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
9: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
6: Les ONG que treballen a la zona apressen les administracions a habilitar més espais perquè són milers els migrants que malviuen en diferents zones de la ciutat autònoma. 5.000, deia fa una setmana el govern espanyol, i entre 8.000 i 10.000 calculen les ONGs. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
10: A la Posta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
6: Preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. Encara no s'ha fet el trasllat cap a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol. Les ONG alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras i sense identificar.
10: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle. Llama muchísimo la atención el número de niñas menores no acompañadas y sobre todo de niños muy, muy pequeños. Nosotros hemos visto niños de 9 u 8 años no acompañados.
6: Doncs mentre la crisi a Ceuta continua enquistada, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama, un cop més, que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lambert, afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties.
11: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
6: I el futur dels menors també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
12: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
13: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
12: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
13: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
12: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
14: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
12: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
15: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
12: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
6: Mig quart de 4 de la tarda. La comunitat científica acull amb esperança i amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma del Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
16: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
6: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i es complementarà amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica.
17: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
6: De moment, les accions a borsa, tant de Moderna com de Merck, s'han disparat després de l'anunci d'aquesta futura vacuna contra el melanoma.
7: 3Cat Info.
6: Almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. La capital Kyiv i la regió del voltant han estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer hipersònics i 168 drons. El 90% han estat abatuts, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. En aquest atac de Moscou s'han malmès edificis residencials, un hospital infantil i una escola. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars. En aquest cas, diuen, un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants d'aquesta zona d'Ucraïna tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natalia, ho veu com el fruit de la impotència del president rus.
18: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió, personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
6: Encara de l'àmbit internacional, Corea del Nord ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó, hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador, Kim Jong-un. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta d'aquest llançament i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense donar més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang, que busca mantenir la tensió a la regió i atemorir, sobretot, Corea del Sud i el Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
19: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
6: Per cert, que el preu del petroli s'enfila fins als $94 al barril de Brent, un augment de prop del 2,5% davant la nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units, justament. Donald Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar cap país, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar les institucions financeres, empreses o aeroports iranians. L'Iran ha respost, a través del seu ministre d'Afers Estrangers, que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà a una derrota. Recordem que el conflicte a l'Orient Mitjà fa 6 mesos que dura. L'Iran i els Estats Units han anunciat 2 vegades acords per l'alto el foc, però la voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per l'estret d'Hormuz també, tot i que, de moment, fins ara, els intents han fracassat.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: La Comissió Europea dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir els pròxims anys a Europa. En aquest consorci de Móra la Nova hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial El Molló. Aquest projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres llocs d'Europa, com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. Per cert, encara de l'àmbit econòmic, el Banc Santander reforça la seva presència als Estats Units amb la compra del Webster Bank. L'operació anunciada al febrer s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. Amb aquesta adquisició, el Santander passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país per volum d'actius. A més, liderarà el mercat de l'estat de Connecticut. El Banc Espanyol preveu que la compra generi importants estalvis de costos i contribueixi també a augmentar els seus beneficis. Els clients del Santander i Webster podran continuar utilitzant els seus comptes i productes amb normalitat.
7: 3CAT Info.
6: De la pàgina política, Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana, amb la mirada posada en les municipals del maig. A les portes del nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança Catalana, tal com vaticinen les enquestes. Ens ho explica el cap de política de 3CAT Info, Raül Flores.
20: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions aquest maig i l'opció que Sánchez avanci les espanyoles també la primavera, i per això arrenca el curs polític amb un enduriment del to, amb un cos a cos directe amb els d'Orriols, d'entrada amb la independència.
21: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
22: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
20: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
21: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
20: Combat de valors, deia ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
7: El temps.
6: A 3:15, a la crònica amb el Francesc Mauri.
23: La tarda ens ha de portar núvols a gran part de Catalunya, més sol a ponent, i aquests núvols poden deixar alguna gota esporàdica. Avançada la tarda, possibilitat de tronades a prop del Pirineu, sobretot, potser també massís del Port, i durant la nit els ruixats i alguna tempesta sempre irregulars podrien fregar algunes zones costaneres a primera hora de la nit, començant per la costa de l'Ebre, costa Daurada, i a mesura que avanci la nit i matinada, potser irregularment esquitxant costa central i costa Brava. Molt irregulars, però allà on descarregui localment amb forta intensitat. De cara demà al matí, més sol a ponent i al sud, nuvolades a la resta, algun ruixat al nord-est, i a la tarda possibilitat de tempestes localment intenses al Pirineu o fins i tot en algunes zones costaneres, especialment les més fortes cap a la costa Daurada. La temperatura, que ha començat a baixar avui, de moment de manera discreta, entre demà i demà passat notarem molt més el descens.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara el Francesc ens parla amb aquesta previsió meteorològica que es preveu que comencin a baixar progressivament les temperatures, però la veritat és que venim d'una calorada de rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 dies i el 2024 només 9. Ahir, en el que ja és el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya. Unes temperatures que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, com dèiem, la calor donarà una treva. A partir d'avui, durant el cap de setmana, les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes a diferents punts del país. Per cert, que l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures, això que dèiem, cada vegada més elevades, i l'energia solar podria ajudar a afrontar aquesta assignatura pendent de la climatització a les escoles. Els pròxims mesos s'afegiran panells a 234 escoles catalanes, que se sumaran al centenar que ja disposen d'aquestes plaques solars. De manera, per tant, que s'arribarà a gairebé 350 escoles i instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que permet instal·lar-hi panells solars en tinguin ja de disponibles. L'Energètica, per cert, va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir, de cara al 2040, que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
7: 3Cat Info.
0: L'any passat, les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. S'arriba així a les xifres més altes de la història i és el 6è any consecutiu que la població creix en aquella zona del país. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Al Baix Ebre i al Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
3: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut un mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
2: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
3: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
2: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
0: Gràcies, Jordi. I escolteu ara aquest vídeo que circula a través de les xarxes socials.
4: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
24: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les entitats socials i les persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar els papers. es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i també per trobar habitatge. Des del sindicat Comissions Obreres constaten que continua faltant personal en aquesta zona. Lleida, doncs, Estela Bussoms.
1: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat gairebé un any 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
5: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no?, del ejercicio de derechos, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no?, que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden a renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
1: Una situació que passa a Lleida i també, diuen, a la resta de Catalunya, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, explica que des de les mobilitzacions convocades l'any passat juntament amb la CGT, les condicions laborals dels treballadors d'estrangeria han millorat, però el personal es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
8: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que es descriuen els estrangers. És així.
1: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: Gràcies, Estela. I anem ara a Barcelona, on les obres de la línia 1 del metro segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11 milions i mig d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
9: L'actuació principal ha estat substituir la via de balàs per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
10: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
9: També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
25: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
9: Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
0: Gràcies, Cristian. Ara música. La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre, la Diada. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris i, com us dèiem, serà protagonista aquesta pròxima Diada, Clàudia Roses.
26: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso a 12:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
0: Gràcies, falten 5 minuts per 4:15.
7: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
27: Bona tarda. El Barça ha fet oficial fa una estona el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les 3 pròximes temporades i després ja l'han presentat. Cancelo parla de les seves dues etapes al Barça.
28: La primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz.
27: El Barça va tancar ahir la pretemporada amb la victòria al trofeu Joan Gamper per 2-1 davant l'Alhi, a Gipsi, i ja es prepara per al debut a la Lliga, diumenge al camp de l'Elx. El director esportiu d'ECO diu que segurament hi haurà moviments per fitxar un nou.
29: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante,
11: como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
27: Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió, és el Rayo Vallecano a la vés a les 9. L'Espanyol, mentrestant, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
12: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
27: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà a la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que és camí de Santander, per fitxar pel Racing. Marxarà traspassat per 3 milions fixes, més un de variable, i el club manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc hi ha Unagi, ni David López, lesionat, i els últims arriba Unai Hernández i Mumin, ni Pixur, per decisió tècnica. Sí que hi ha Arnau i Àlex Moreno, i també torna a Van de Vic. L'entrenador Quique Álvarez diu que, tot i la situació de provisionalitat, el vestidor està preparat.
13: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser. No?
27: I el sabadell Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte, el davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i una sense segona. També el sabadell avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat i en el cas del central fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim Edgar González.
14: Bien, la verdad que bien. Cada semana me voy encontrando mejor, por suerte. Y sí, como bien decís, con mucha ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo y poder conseguir victorias.
27: Aquest era Gastón Valles. El Sabadell jugarà la segona jornada diumenge al camp del Castelló.
15: Trescat Info.
27: Al Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes juga des de les 2 contra Nova Zelanda. Ja a la segona meitat, l'equip espanyol guanya per 0-1. Més tard, a les 5, l'equip masculí amb 12 catalans s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts. Marc Reiner ens parla del partit d'avui.
16: La veritat és que l'equip està molt bé, està molt confiat. L'altre dia vam fer un gran partit davant d'Austràlia, que bueno, vam acabar perdent 1-0, però la sensació de l'equip van ser molt bones. I res, estem molt confiats i amb moltes ganes d'encarar el partit d'avui, de guanyar-lo i de poder entrar amb tot al grup de dalt.
27: En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya, un primer partit de les semifinals masculines. Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Sentim l'extrem del Granollers, Jordi Daumal.
17: Cada partit, al final, és una oportunitat doncs, per posar tots els ingredients en marxa, de començar a rodar. I bueno, pues, la Supercopa Catalunya sempre és especial. Vull dir que és una festa per l'handbol català i amb ganes de jugar-la.
27: Demà jugarà la segona semifinal masculina d'aquesta Supercopa entre el Sant Vicenç i el Barça i també els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida.
18: Són 2:15.
0: Aquesta hora, Trescat Info, us expliquem que la Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties. El PP també s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. De moment, el govern espanyol ha començat a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien als carrers i a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. I estem pendents també de les reaccions de la comunitat científica a l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però també hi ha certa prudència. Diuen que les farmacèutiques han de concretar més bé els resultats i el cost d'aquest assaig clínic. Són els principals temes d'aquest dijous 20 d'agost de 2026. A partir d'ara també anirem a Lleida, on avui declaren alguns detinguts arran d'aquells aldarulls que hi va haver el cap de setmana entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb aquest col·lectiu d'estrangers per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. I anirem també cap a l'Empordà per veure com va la collita de raïm a la denominació d'origen Empordà, justament després de les pluges que hi ha hagut aquest hivern, que sembla que permetran incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals en el passat. Pendents també de l'actualitat esportiva. Què destaquem, Eduard Solà?
27: Doncs que el Barça ha fet oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo per les tres pròximes temporades i després se n'ha fet l'acte de presentació. Al segon, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín i el Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero.
0: Pel que fa al temps, us expliquem que hi ha un avís de temps violent durant les properes dues hores a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els Vallesos, l'Occidental i l'Oriental. Segons informa el Meteocat, podria caure pedra en algun punt i bufar vents de fins a 90 km per hora en aquestes comarques. On ja han començat a caure fortes tempestes és el País Valencià, després d'una nit amb temperatures altíssimes. La pluja al País Valencià va acompanyada de ratxes de vent de més de 140 km per hora al municipi de Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta. En general, pel que fa a la previsió, al conjunt de Catalunya tindrem una tarda de ruixats i tempestes al prelitoral i als ports, que localment seran intensos i fins i tot amb una mica de calamar-se. De cara al vespre, apareixeran més ruixats a Ponent i al Pirineu Occidental. La calor, en general, afluixa menys a la costa, on es manté ben viva encara la xafogó. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies que van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol, s'havien instal·lat unes 1.500 persones. Les han traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha 1.800 llits en total. Amb aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, com explica la ministra de Migracions i ministra portaveu, Elma Saiz.
2: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
0: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Doncs amb aquest escenari, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix que ara el retorn s'ha de fer amb garanties.
6: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Doncs aquesta disputa sobre el futur dels menors endureix encara la picabaralla entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte, no es poden fer, i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
15: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
19: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
15: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
20: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
15: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
1: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
15: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
4: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
15: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
0: Gràcies, Paula. I de tornada a casa nostra, avui declaren al jutjat de Lleida alguns dels detinguts dilluns a la nit, arran dels aldarulls que hi ha hagut entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Recordem que aquest conflicte va tenir el punt àlgid el cap de setmana amb una baralla multitudinària pels carrers de Lleida. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'aquestes persones estrangeres per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Tots 5 declaren avui davant del jutge. Recordem que el conflicte s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al parc de les vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els suposats agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confien en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
8: Ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
5: De moment, les 2 últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
7: 3CAT Info.
0: La comunitat científica acull amb esperança i alhora amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents avui. El doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma, una via que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure resultats concrets i també el cost que tindrà.
10: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
0: Aquesta vacuna, desenvolupada per Moderna i Merck, ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament que també es fa amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica.
21: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: Bé, sigui com sigui, les accions en borsa, tant de Moderna com de Merck, s'han disparat després de l'anunci d'aquesta futura vacuna contra el melanoma.
7: 3CAT Info.
0: D'aquí 5 minuts seran 3:15 de la tarda. La televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baka, un web independent, ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, cosa inèdita durant l'etapa de Viktor Orbán. La pausa informativa durant aquest mes i mig la va imposar el primer ministre, Peter Magyar, amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics, que era una de les seves promeses electorals. Segons algunes fonts, hi ha periodistes i presentadors que han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut de desdir. I la Xina condemna a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande, principal responsable de la gran crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui en dia. Xu Jiayin va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017, amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els actius i amagant els passius, de manera continuada i a gran escala. Això va passar entre 2016 i 2021. Evergrande va fer fallida el 2021, a Xu Jiayin el van detenir el 2023 i ara, com dèiem, haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
7: 3CAT Info.
0: A casa nostra ha aparegut un fardell amb 30 quilos de cocaïna a la platja de Malgrat de Mar. Les últimes setmanes s'han localitzat diferents paquets a Badalona, Tarragona i Sitges, i en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació d'aquest cas està oberta i en actiu. A més d'això, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va aparèixer a Castelló, llavors, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant algun trasllat entre els Balears i Catalunya, i ara va arribant a diversos punts de la costa catalana i del País Valencià. I avui, dijous, ha començat el període de caça de mitja veda a Catalunya. Durarà fins a mitjans de setembre. Aquesta caça permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa, i comença a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: En aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre, i a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Durant aquest temps es pot caçar la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia, una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mayenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
9: Enguany hi ha unes zones cap aquí a l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de gualla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
5: Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Ara falta un minut per arribar a 3:15 de la tarda. Obrirem àrea de servei amb la previsió meteorològica, que ja ens està acabant de preparar el Néstor Gómez. Però abans, aviam, atenció, perquè tenim un avís de temps violent les pròximes 2 hores a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Segons informa el Meteocat, hi ha la possibilitat que caigui pedra en algun punt i que bufin vents de fins a 90 km per hora en aquestes comarques, com dèiem, les pròximes 2 hores. On ja ha començat a caure fortes tempestes és al País Valencià, després d'una nit que han tingut allà amb temperatures altíssimes. La pluja al País Valencià va acompanyada de ratxes de vent de fins a 149 km per hora al municipi de Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta.
11: Madre mía.
0: Segons explica l'Associació Valenciana de Meteorologia, als IRA s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló i a Sueca, a la Ribera Baixa. Als IRA la tempesta ha causat desperfectes a l'església de Santa Caterina. Fins aquest migdia, els bombers de València havien atès una desena d'incidències. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha recordat la possibilitat que hi poden haver crescudes sobtades en barrancs i lleres durant tota la tarda, com us dèiem, al País Valencià.
7: El temps.
0: Concretem ara la previsió meteorològica a casa nostra amb el Néstor Gómez.
11: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. Han descarregat a primera hora de la tarda amb força punts del prelitoral, fins i tot a Collbató o també Terrassa, acompanyades de pedra o calamarsa, i també aquestes precipitacions que es van traslladant cap al sud d'Osona. S'espera també que al llarg de la tarda n'apareguin precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, arribin al Camp de Tarragona i cap a mitja tarda o tarda avançada poden arribar també a l'àrea de Barcelona. Aquesta seria una primera línia de precipitacions. La segona s'espera darrera hora del dia cap a les comarques de Lleida. Entrarien per la zona de la Noguera, el Pallars i Jussà i arribaran a la resta del Pirineu Occidental durant el vespre i durant la nit. Atenció a aquestes tempestes perquè també poden ser localment intenses. I tot això en un dia càlid. No han pujat tant les temperatures com aquests darrers dies de 40 graus, però hem arribat a la xifra dels 37 graus a les Terres de l'Ebre. És el cas d'Aldover i de Benissanet. De cara a demà, continuarem parlant de temps insegur, de matinada amb algun ruixat a la façana costanera, a la Costa Brava i també a l'àrea de Barcelona. A la tarda tornarem a parlar de més precipitacions i, sobretot, el que tindrem demà és una nova davallada de les temperatures.
0: Doncs justament la situació meteorològica d'aquests últims mesos ha condicionat la collita de raïm a la denominació d'origen Empordà. Concretament, van ser les pluges de l'hivern passat les que permetran a la DEO Empordà incrementar la producció de raïm i tornar a uns nivells que feia temps que no es veien, però que eren els habituals després de la baixada que hi va haver l'any passat. Des de la DEO Empordà asseguren que aquest any el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Peraire.
12: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
13: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DEO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
12: El celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes fa 20 anys començaven la barema a mitjans de setembre i ara ho fan el dia 10 d'agost, però també l'avancen pel canvi de gustos en el consumidor, que busca vins més frescos. Ho explica el seu propietari, Marc Bornasó.
22: Cada vino debemos cambiar con el día la manera de hacerlo, asegurar la fresquesa, para mí... Si hay una sola cosa a analizar es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino.
12: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
13: Fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou, bueno, si poguéssim demanar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua, per afrontar aquestes baremes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
12: El gruix de la producció de la DEO Empordà és de les varietats de Garnatxa i Carinyena.
0: Gràcies, Núria. De la comarca de l'Empordà saltem ara a la Catalunya central. Els municipis de la Vall del Lord, al Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és. A banda, també hi ha problemes tècnics i estan desapareixent alguns serveis sanitaris en aquesta zona del Solsonès. Ens ho explica des de Sant Llorenç de Morunys el Joaquim Albalate.
23: És el consultori de Sant Llorenç de Morunys que també dona servei a Guixers i la Coma i la Pedra. Tenen uns 1.300 habitants, però aquesta xifra es multiplica a l'estiu. Veïns i ajuntaments asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet i que s'han deixat de prestar serveis que abans es donaven, com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
24: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu, i per no deixar descobert aquest servei.
23: Dilluns hi va haver una concentració de protesta i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal que tenen, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
0: I l'Ajuntament del Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en part del municipi a causa de l'acumulació de bosses d'escombraries llançades al carrer. Una associació de veïns havia anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa de les disfuncions d'aquest nou sistema que busca millorar les males taxes de reciclatge del Vendrell del Baix Penedès. L'associació de veïns dels Masos Nirvana qualifica de caòtic el nou sistema perquè diuen que no té en compte que a prop del 40% dels veïns només hi van al cap de setmana. Aquesta associació ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia a l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges. Si no millora el servei, asseguren que abordaran també la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
2: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema actual és massa rígid i diu que estan disposats a canviar-ho.
14: Efectivament, en les zones més turístiques doncs, hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. És evident que el sistema, tal com hem plantejat, doncs és una mica rígid per a zones turístiques majoritàriament i, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.

0: consolidat i aquesta vegada ha atorgat per primer cop el premi al millor documental internacional. Així doncs, un festival que fins ara tenia la marca Barcelona, l'Inèdit, s'estén, s'amplia i arriba a les comarques gironines. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
2: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
1: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema Montgrí.
0: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ens ha canviat la manera d'entendre com eren Europa i els Pirineus fa 70 milions d'anys. Això ens ho explica des de Lleida la Noèlia Caselles.
3: La història comença al Pallars, a Orcau, l'any 1954, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional. Eren les restes d'un gran dinosaure. No va ser fins al 2012, però, quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
4: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
3: Quina conclusió, doncs, que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
5: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten, i per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
3: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei, i per tant porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: Esports. Fins que siguin les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El Barça ha fet oficial la primera hora d'aquesta tarda el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les 3 pròximes temporades i després ja l'han presentat. João Cancelo parla de la primera etapa com a jugador blaugrana.
7: Esa cosa en mi corazón que quería ver cómo era el Barça, quería ver cómo era el club, porque ya tenía ese deseo de niño. Y cuando llegué aquí, el primer año fue un poco agridulce, porque siento que en momentos estuve muy bien, en otros momentos no estuve tan bien, y no pudo ayudar al club a ganar un título. Entonces me quedé con una sensación agridulce.
6: El Barça va tancar ja la pretemporada amb la victòria al trofeu Joan Gamper i ja es prepara per al debut a la Lliga, que recordem serà diumenge al camp de l'Elx. El director esportiu d'Eco diu que segurament hi haurà moviments per poder fitxar un nou.
8: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
6: Més futbol. Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera Divisió, el Rayo Vallecano Alavés a les 9. A l'Espanyol, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
6: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing.

0: marxa a traspassar per 3 milions fixos, més un de variable, i a més, el club gironí manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc a la llista n'hi ha ni Unagi ni David López, aquest últim lesionat, i tampoc els últims a arribar, Unai Hernández i Mumin. Tampoc hi ha Pixur per decisió tècnica. Sí que hi ha Arnau i Àlex Moreno i també torna Van de Beek. L'entrenador Quique Alabret diu que tot i la situació de provisionalitat al vestidor està preparat.
1: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser, no?
0: I el Sabadell Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. També el Sabadell avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat, i en el cas del central fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim precisament Edgar González.
2: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar... doncs aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació, perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes juga des de les 2 contra Nova Zelanda. La segona part continua guanyant 0-1. Més tard, a les 5, l'equip masculí amb 12 catalans s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts. Marc Reiner ens parla del partit d'avui.
4: La veritat és que l'equip està molt bé, està molt confiat. L'altre dia vam fer un gran partit davant d'Austràlia, que bueno, vam acabar perdent 1-0, però la sensació de l'equip van ser molt bones. I res, estem molt confiats i amb moltes ganes d'encarar el partit d'avui, de guanyar-lo i de poder entrar amb tot al grup de dalt.
0: En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines. Serà el Sant Joan d'Espí Granollers a les 8 en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà jugarà la segona semifinal masculina Sant Vicenç Barça i també els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró Granollers i Sant Vicenç Lleida. I en ciclisme, 4 catalans disputaran la Vuelta, que comença aquest dissabte a Mònaco. David de la Cruz i Marcel Camproví, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta, correran amb l'equip Pinaretto. Pau Miquel amb el Bahrein i Marc Borrostenga amb el Quim Farma.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 6 refugis climàtics. I la jornada d'oci nocturn alternatiu Desconit torna a Vista Alegre el 29 d'agost. L'iniciativa a càrrec de Desconecta i l'Associació de Vecinos de Vista Alegre té lloc al local de l'entitat veïnal de 20 hores a 2 de la matinada. Es tracta d'una nit plena de jocs de taula i de trading card games, jocs com The Magic the Gathering, Pokémon, One Piece, etc. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Buen día, Castelldefels. Aquí ya ahora comienza Castelldefels, així som. Parlarem d'una conferència que organitza l'entitat Malària 40, que normalment doncs, fa els seus esforços per emportar una vacuna contra la malària a països com Madagascar. Doncs bé, aquesta xerrada tindrà lloc el proper dijous i serà càrrec de Teodora Delgado, ja sé, hija de la Caridad i responsable d'un centre mèdic on explica com es desenvolupa la vida dels nens i nenes que viuen a la casa de Ranotxara. Allà és una casa on els atenen si estan malalts, van a l'escola, juguen, comen, dormen també i tenen una vida digna. També aquesta xerrada tindrà la participació de la doctora Isabel Cussó. També recordarem que ja no s'han obert les inscripcions per participar en el concurs de fotografia Viu al Parc, que explicarem la importància de les festes dels barris. Per ser la darrera que queda ja és la festa pertanyent al barri dels Canyars, que tindrà lloc al mes de setembre. I coneixerem les novetats literàries que han arribat a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que conviu durant aquest estiu, com sabeu, amb les activitats que es desenvolupen a la Biblioteca La Platja. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb el medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
2: Bon dia, Anna, què tal?
1: Ja han començat les inscripcions.
2: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
1: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
2: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina d'aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
1: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
2: sí,
1: també.
2: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc. Al castell, al conjunt monumental de l'Olèrdola, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Olèrdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
1: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
2: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sènior de la gent gran i, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui, que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
1: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
2: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és que és. I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles. No? Me'n recordo l'any passat, o fa dos anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà de Foix, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
1: Clar, clar.
2: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
1: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
2: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen el tema total per la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ampli. Sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
2: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
1: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
2: I aquest, només comentar-ho, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
1: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament el
2: 20 de novembre.
1: El 20 de novembre.
2: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
1: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
2: Gràcies a tu, Anna.
1: Molt bon dia.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Indianàpolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels estrena un nou portal d'estadístiques sobre l'impacte de l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en funcionament un nou espai web d'estadístiques que permet consultar de manera fàcil, visual i interactiva informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. I la jornada d'oci nocturn alternatiu d'Esconit torna a Vistalegre el 29 d'agost. La iniciativa a càrrec de Desconnecta i l'Associació de Vecinos de Vistalegre té lloc al local de l'entitat veïnal, de 8 del vespre a 2 de la matinada. Es tracta d'una nit plena de jocs de taula i de trading card games, com Magic the Gathering, Pokémon o One Piece. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex i Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia. Gràcies. Estic molt ben acompanyada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
2: Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Mm-hmm. Per què és tan important? Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també, quan arriba el moment de començar a organitzar-les, fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i en pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vistalegre, ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vistalegre?
1: Pues mira, en totes ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea, que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que, bueno, también pues, la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor. Bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos. Sí. Ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando las tiras.
1: Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque para eso son las festas.
1: Y tanto, sí,
0: son
1: sí.
0: Las festes. I a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb polítiques d'igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si, no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre, i amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com ens estaves dient, Imma.
1: Por supuesto. Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat
2: sí,
0: aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i bueno, esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols,
2: sí,
0: també perquè arribin a meta, perquè
2: tant, sí.
0: La velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna, doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no, els hi va córrer pensar en fer unes curses, sí, sí, amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
0: Exacte, Imma, fer aquest teixit comunitari. Sí, em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, Estefania, yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que y la empatía, ¿no?, que se tienen, ¿no?, los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country. Hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri. I després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercompleta amb una tarda a nit.
0: Mm-hmm. Clar, al final són festes que les pensen també perquè hi participin infants, joves, també adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Mm. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Sí, és el que tu decías, és per a tot el públic.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí, que no ho tinc.
1: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carriles del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara, Emma,
1: a primera fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja a la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, i no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas, y preparaos, de todas las edades. Hay cosas superchulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil, para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa, tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el mundo se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc? Del 14, del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. I amb aquesta crida molt important important que ens avançava, Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
0: també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la Festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. I amb això ens acomiadem ja Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de Festa Mayor?
0: Ah, bueno,
1: jo... Broma.
0: Bueno, jo ja... A mi no m'has de donar molta cua. Ahir ja estava mirant el rellotge i pensant,
1: no,
0: a veure,
1: és que tenim tantes ganes de que venga Festa Mayor i d'explicar tot lo que viene. Tenim tantes ganes que, bueno, va, no vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent, vale, sembla bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
2: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Doncs parlem ara amb Joan Álvarez, tècnic de protecció civil de l'Ajuntament, d'un avís de pluges que ha emès el Meteocat per aquesta tarda. Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: S'espera un canvi de temps a partir d'avui i el Meteocat ha emès un avís, no?
1: Sí, efectivament. Avui comença una nova tendència, una lleuger davallada de les temperatures i bueno, alguns xàfecs de pluja que aquí al municipi. Començaran a partir d'aquesta tarda i també durant els propers dies, però bueno, de moment no, pel que fa ara no ens comporta cap situació de risc significatiu, per la qual cosa no hem emès cap alerta ni activació de pla fins al moment.
0: I tot i aquest canvi de temps, a Castelldefels sí que es continua estant l'alerta pel perill d'incendis.
1: Sí, efectivament. Encara avui tenim la prealerta pel risc d'incendis, ja que avui el nivell de perill que ens indicava el mapa diari de perill d'incendi forestal era de nivell alt i, en conseqüència, doncs, teníem el pla alfa en nivell 2 de 4. Estem a l'espera d'aquest migdia, a l'actualització que facin per demà per adaptar la fase d'aquest pla.
0: És a dir, que hem de tenir molta prudència davant aquest risc d'incendi.
1: Sí, efectivament. Hem de recordar que tot i que ara puguem tenir un període més humit amb aquestes pluges, doncs cal recordar que portem uns quants mesos amb un estrès hídric important, que ha fet molta calor, que tenim una vegetació molt seca, molt densa també, perquè va ploure molt a inicis d'any i bueno, això va fer brotar molt de sotabosc i bueno, sempre adoptar les mesures adequades i extremar la precaució al medi ambient.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions, Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil Municipal. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Moltes gràcies, Anna, bon dia.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El trenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de 2025 i 2024. Del trenet connecta el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja fins al 6 de setembre. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I el cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Serà aquest diumenge a les 10 de la nit. La pel·lícula de Jonás Trova protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Ja més notícies a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Ouassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Ouassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Ouassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho he pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algú per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entri noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical, l'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica... Bueno, aquí el meu italià és molt precari. Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Scott. Que és Liz Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no? A documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Skesley Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre. Però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors hi ha el que fa l'escriptor és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Mm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què?
1: Perquè, exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni causal. Ni casual. Mm-hmm. La cosa és una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units que tu deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, i era americà, m'ha recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobrir una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últims dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicat tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic. Oh, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Marai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi, a qui Marai a la novel·la es refereix com a Sinbad. No sé si recordeu Sinbad. Sinbad era les seves aventures a Allende los Mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Sinbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no?, que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Marai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no?, com que et transporta en una altra època.
0: Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
0: I
1: no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro, i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època I a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
1: Això. Aquestes i molt més.
0: Esperant, i moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment. Adéu.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 20 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Les obres del futur Parc Metropolità de Canai Marí començaran a l'octubre. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 3,3 milions d'euros les obres de transformació de l'antiga pedrera de Canai Marí. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i permetran crear un nou espai verd destinat al lleure, esport i la convivència ciutadana. Castelldefels posa en marxa un nou portal per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària a la ciutat. L'Ajuntament ha estrenat un nou portal de web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. L'eina permet consultar dades sobre soroll aeronàutic, nombre de sobrevols i configuracions de pistes. El trenet turístic supera els 3.000 passatgers i millora les xifres dels darrers estius. Un total de 3.099 persones han utilitzat el trenet turístic de Castelldefels fins al 9 d'agost. La xifra supera les registrades durant el mateix període dels anys 2025 i 2024, confirmant la bona acollida d'aquest servei que connecta diferents punts emblemàtics de la ciutat. Comencem.

0: La transformació de Canai Maric entra ja en la seva fase definitiva amb l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis la construcció del futur parc metropolità de Canai Maric, una de les actuacions urbanístiques i ambientals més destacades dels darrers anys a Castelldefels. El projecte permetrà recuperar per l'ús ciutadà un espai que durant dècades ha tingut diferents usos i que acabarà convertit en un parc de referència per la ciutat. A més, les obres començaran previsiblement a l'octubre i, si es compleixen els terminis previstos, el nou parc podria estar enllestit durant la primavera de 2027. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat el llarg recorregut que ha tingut el projecte abans d'arribar al moment actual.
1: Sí, recordem que aquest espai passó de ser una cantera a haver tenido varios proyectos, entre ellos el famoso parque acuático, que al final no se llevó a cabo afortunadamente, y luego pasó a ser un parque de camiones, y desde cuando llegamos a gobierno lo primero que hicimos, una de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo, es poder llegar al acuerdo con aquellas personas que estaban en aquel espacio y salieran de allí. No era el entorno más adecuado, ya no solo por el espacio que era la cantera, sino por el recorrido que pasaban por delante de una escuela Bressol y una escuela y un instituto. No era el sitio más adecuado para camiones. Y por fin pues se pudo llevar a cabo, junto con el área metropolitana, de ese gran espacio, de ese gran parque metropolitano que tendremos en la ciudad y que, como se ha publicado no hace mucho, ya está licitado, ya la empresa ya licitadora ya la se fue publicada y ahora los plazos pues ya simplemente son el inicio, que esperamos en septiembre poder empezar a ver en movimiento allí, ya que recordemos que allí pues conviven muchas circunstancias y los periodos hay que encajarlos en el tiempo y no podemos demorarnos porque entonces nos pisamos el calendario y provocaría más retrasos. Por lo tanto, está todo muy bien encajado para que pueda empezar y con muchas, muchas ganas de poder ver ese gran parque. Recordemos que va a ser uno de los grandes parques metropolitanos que tendremos en Castelldefels.
0: El futur parc incorporarà àmplies zones verdes, jocs infantils, espais esportius a l'aire lliure, una àrea per gossos, un amfiteatre i diferents elements integrats en l'orografia de l'antiga pedrera, com ara miradors, tobogans i un circuit de pump track per bicicletes i patinets. Per les dimensions del recinte, la inversió necessària al desenvolupament del projecte s'ha dividit en diferents fases. La primera és la que ara es posa en marxa i concentra els equipaments que tindran una utilitat més immediata per la ciutadania. Així ho explicava Pedro Paredes durant la seva entrevista a l'emissora municipal.
1: El espacio es muy grande el que tenemos en Canamerí, que es un grandísimo espacio, y entonces se pudo, para poder llevarse a cabo, también por el monto económico que requerían los dos espacios, pues se dividió en dos. Uno es el más funcional, por decir así, que será más parque, más operativo a nivel ciudadano, ¿no? Que cada día pueda ir con esos espacios, esos parques, ese parque infantil, esas zonas arboladas, la zona de la pista que habrá allí polideportiva, del gran teatro que también tendremos allí al aire libre. Entonces, ese es el primer gran espacio que se realizará, que se llevará a cabo.
0: Aquesta actuació inicial permetrà habilitar bona part dels serveis i espais que configuraran el nou parc, amb l'objectiu de que els veïns i veïnes puguin començar a gaudir-ne tan aviat com sigui possible. La transformació de Canai Maric es completarà posteriorment amb una segona fase que acabarà de desenvolupar tots els àmbits previstos en el projecte. Ho detallava d'aquesta manera el regidor de Medi Ambient.
1: El segundo, que és el que és més cerca, por decir así, de Canameric, de los muros. Ese será una segunda fase que requiere también de otro montante económico, pero sobre todo es el menos funcional, el que acabará dándole la belleza que tendrá ese espacio, porque podremos darle la vuelta a todo el parque por el exterior y tendrá una gran belleza, pero es el que se ha creído que debe ser la segunda parte, porque el primero creemos que es mucho más funcional para la ciudad, que es el todo tema de parques y recursos que tendrá ese espacio.
0: Quan el projecte estigui completament desenvolupat, Castelldefels nomarà un nou parc metropolità que ampliarà la xarxa d'espais verds de la ciutat i recuperarà definitivament un entorn que durant molts anys havia quedat allunyat de l'ús ciutadà. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en funcionament un nou portal d'estadístiques destinat a facilitar l'accés de la ciutadania a la informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i el seu impacte sobre el municipi. La nova plataforma permet consultar de manera senzilla i visual diferents indicadors vinculats als vols que sobrevolen la ciutat, així com les conseqüències que aquesta activitat té sobre l'entorn i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Segons informa el consistori, aquesta eina neix amb l'objectiu de millorar la transparència i posar a l'abast de la ciutadania dades ambientals d'interès públic, oferint gràfics interactius i sistemes de consulta que permeten analitzar l'evolució dels indicadors al llarg del temps. Entre els continguts que ja es poden consultar destaca la informació relativa al soroll aeronàutic. Els usuaris poden accedir als registres captats per terminals de mesurament, conèixer els nivells acústics detectats i consultar diferents indicadors sobre el soroll mitjà generat pel trànsit aeri. Una altra de les funcionalitats destacades és la possibilitat de consultar el nombre d'avions que han sobrevolat Castelldefels i comparar aquestes dades amb anys anteriors. D'aquesta manera, es posa a disposició de la ciutadania una eina que permet contrastar amb dades objectives les percepcions sobre l'evolució del trànsit aeri a la ciutat. El portal també incorpora la informació sobre les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport. Aquestes configuracions són especialment rellevants perquè condicionen les rutes d'enlairament i aproximació de les aeronaus i, en conseqüència, la seva possible incidència sobre Castelldefels. A més, la plataforma està preparada per anar incorporant nous indicadors i conjunts de dades durant els pròxims mesos, ampliant així la informació disponible sobre l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament recorda que la informació publicada té un caràcter divulgatiu i informatiu, tot i que les dades utilitzades procedeixen de fonts públiques. Per qualsevol tràmit o ús administratiu caldrà acudir als organismes competents i les seves fonts oficials. El nou portal ja es pot consultar a través del web municipal i s'emmarca en les polítiques de transparència, accés a la informació ambiental i participació ciutadana impulsades pel consistori. El trenet turístic de Castelldefels continua consolidant-se com una de les propostes estiuenques més utilitzades tant per la ciutadania com per les persones que visiten la ciutat durant els mesos de més activitat turística. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, fins al 9 d'agost, un total de 3.099 persones han fet ús del servei. Es tracta d'una xifra superior a la registrada en les mateixes dates de l'any passat, quan es van comptabilitzar 2.995 usuaris i també lleugerament per sobre dels 3.097 passatgers registrats l'any 2024. El servei es va posar en marxa el passat 26 de juny i continuarà en funcionament fins al pròxim 6 de setembre, oferint una alternativa de mobilitat que permet connectar diversos punts d'interès de Castelldefels d'una manera còmoda, accessible i lúdica. Malgrat les bones dades d'ús, durant aquesta temporada s'han enregistrat algunes incidències puntuals. El servei no va poder funcionar el 5 de juliol a causa del pas del Tour de França per la ciutat, mentre que el 10 de juliol es va suspendre temporalment per una avaria del vehicle. El recorregut del trenet turístic uneix el centre i la platja passant per alguns dels espais més representatius del municipi. Les parades inclouen el carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell i la plaça de Joan XXIII, el centre comercial Ànec Blau, la plaça de les Palmeres i el carrer 11. El servei opera els divendres, dissabtes i diumenges amb horaris de matí i tarda vespre i una freqüència aproximada de 10 minuts entre expedicions. L'Ajuntament destaca que el trenet turístic no només facilita els desplaçaments entre diferents zones de Castelldefels, sinó que també ofereix una manera diferent de descobrir algun dels seus principals atractius patrimonials, comercials i turístics. Pel que fa a les tarifes, es mantenen preus populars amb bitllets de 2 euros per adults i d'un euro i mig pels infants entre 5 i 14 anys. També s'apliquen tarifes reduïdes per majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i grups, mentre que els menors de 5 anys poden viatjar gratuïtament. Els bitllets es poden adquirir directament al mateix Trenet. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels manté la prealerta per risc d'incendi forestal mentre que segueix atent l'evolució del temps davant la previsió de xàfecs per aquesta tarda. La situació meteorològica comença a canviar aquest dijous, amb una lleugera baixada de les temperatures i el cel força cobert. Tot i la possibilitat de precipitacions durant les pròximes hores i els dies vinents, de moment no s'ha establert cap alerta ni s'ha activat cap pla municipal específic per pluja, ja que no es preveu una situació de risc significativa. Així ho ha explicat aquest matí a Ràdio Castelldefels Joan Álvarez, de Protecció Civil, en referència a la prevenció meteorològica per les pròximes hores.
2: Sí, efectivament, avui comença una nova tendència, una lleuger de davallada de les temperatures i bueno, alguns xàfecs de pluja que aquí al municipi. Començaran a partir d'aquesta tarda i també durant els propers dies, però bueno, de moment no, pel que fa ara no ens comporta cap situació de risc significatiu, per la qual cosa no hem emès cap alerta ni activació de pla fins al moment.
0: Pel que fa al risc d'incendi forestal, la situació continua requerint precaució. El nivell de perill es manté alt al municipi i el Pla Alfa es troba al nivell 2 d'un màxim de 4. Protecció Civil està pendent de les pròximes actualitzacions dels mapes oficials per adaptar la fase del pla a l'evolució del risc. Les pluges que es puguin registrar no eliminaran de manera immediata aquest perill. La vegetació acumula els efectes de les altes temperatures i l'estrès hídric dels darrers mesos. A més, les precipitacions de començaments d'any van afavorir el creixement de vegetació i van generar un sotobosc més dens que, després de la calor de les últimes setmanes, presenta un grau important de sequedat. Joan Álvarez, de Protecció Civil, ha insistit a Ràdio Castelldefels en la necessitat de no abaixar la guàrdia, encara que entrem en un període meteorològic més humit.
2: Encara avui tenim la prealerta pel risc d'incendis, ja que avui el nivell de perill que ens indicava el mapa diari de perill d'incendi forestal era de nivell alt i, en conseqüència, doncs, teníem el Pla Alfa en nivell 2 de 4. Estem a l'espera d'aquest migdia, a l'actualització que facin per demà per adaptar la fase d'aquest pla.
3: Hem de recordar que tot i que ara puguem tenir un període més humit amb aquestes pluges, bom, pues cal recordar que portem uns quants mesos amb un estrès hídric important, que ha fet molta calor, que tenim una vegetació molt seca, molt densa també, perquè va ploure molt a inicis d'any i bueno, això va fer brotar molt de sotabosc i bueno, sempre adoptar les mesures adequades i extremar la precaució al medi ambient.
0: Protecció Civil recorda que la fase de prealerta no implica l'activació formal del pla municipal. Si no es produeix incidents greus ni augmenta el nivell de perill, aquesta situació finalitzarà automàticament una vegada superat l'episodi. Mentrestant, es demana extremar les precaucions al medi natural, evitar qualsevol conducta que pugui originar un incendi i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. També es recomana consultar l'evolució de la previsió meteorològica abans de fer activitats a l'aire lliure durant les pròximes hores. Ja està obert el termini per participar en la 32a edició del concurs de fotografia Viu al Parc, dedicat als parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. La convocatòria s'adreça a les persones majors d'edat aficionades a la fotografia i està impulsada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castelldefels, amb la col·laboració del grup Fotografia Experimental de Castelldefels. amb 32 edicions, és el concurs fotogràfic més veterà dels que s'organitzen als espais naturals de la Diputació. A més, manté la presentació de les obres en suport físic, un format cada vegada menys habitual. En una entrevista feta a Ràdio Castelldefels, el tècnic municipal de Cultura, Paco Ávila, explicava aquesta particularitat, també el caràcter singular del paisatge del Garraf.
4: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la particularitat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta. I ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc, diferent.
0: La convocatòria ofereix dues opcions de participació. Una permet presentar imatges fetes en diferents moments i indrets de tres parcs, mentre que l'altra se centra en una jornada concreta del programa Viu al Parc. Cada participant podrà presentar fins a tres fotografies en cadascuna de les categories, tant en color com en blanc i negre. Paco Avila detallava a l'emissora municipal com es diferencien les dues modalitats del concurs.
4: Hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horta i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. El dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que serà aquesta dues modalitats.
0: La matinal Viu al Parc se celebrarà, com ha dit el tècnic de Cultura Paco Ávila, el diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. La jornada inclourà propostes de divulgació i activitats infantils. El certamen acostuma a reunir fotògrafs procedents de Castelldefels i dels altres municipis situats a l'entorn del parc. Entre els participants hi ha membres d'entitats fotogràfiques, persones amb àmplia experiència i aficionats que troben en la convocatòria una oportunitat per poder mostrar la seva mirada sobre el territori. El tècnic municipal destacava la procedència diversa dels participants.
4: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Després de més de 3 dècades, la convocatòria s'ha convertit en una cita habitual per moltes persones vinculades a la fotografia i també als municipis de Garraf, Olèrdola i del Foix. Aquesta continuïtat permet reunir imatges captades en diferents èpoques de l'any i descobrir racons o fenòmens naturals que poden passar desapercebuts en una visita ocasional. Així ho subratllava Paco Ávila a Ràdio Castelldefels.
4: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? És un... La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és... I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
5: clar.
4: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: La convocatòria ofereix un marge creatiu molt ampli. Els participants poden fixar-se en els paisatges, la fauna, la vegetació, ecosistemes, ramats o els equipaments culturals patrimonials vinculats a altres espais naturals. Aquesta diversitat de possibles mirades és un altre dels elements que Paco Ávila posava en relleu durant l'entrevista.
4: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen el tema de tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Les obres s'han de presentar en paper fotogràfic en format lliure i muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 centímetres i el termini finalitzarà el 20 de novembre. El concurs repartirà un total de 1.225 euros. Les bases completes es poden consultar als canals de l'Ajuntament i dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Paco Ávila recordava on es pot trobar aquesta informació i situava el concurs dins de la programació cultural de Viu al Parc. L'escoltem.
4: La base de concurs està a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Si hi ha algun interessat, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament. Aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: El veredicte i el lliurament dels premis se celebraran el dijous 3 de desembre a 8:15 del vespre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'acte coincidirà amb la inauguració d'una exposició formada per una selecció de les obres presentades. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 20 d'agost. Les obres del futur parc metropolità de Canet i Marí començaran a l'octubre. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 3,3 milions d'euros les obres de transformació de l'antiga pedrera de Canet i Marí. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i permetran crear un nou gran espai verd destinat al lleure, l'esport i la convivència ciutadana. Castelldefels posa en marxa un nou portal per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. L'eina permet consultar dades sobre soroll aeronàutic, nombre de sobrevols i configuracions de pistes. El trenet turístic supera els 3.000 passatgers i millora les xifres dels darrers estius. Un total de 3.099 persones han utilitzat el trenet turístic de Castelldefels fins al 9 d'agost. La xifra supera les registrades durant el mateix període dels anys 2025 i 2024. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Estem ja immersos en la temporada d'estiu i això significa que milers de persones s'estan preparant o potser ja estan gaudint de les seves vacances. Reservem hotels, apartaments, vols, trens, cotxes de lloguer, però també és l'època de l'any en què apareixen més dubtes i incidències. Quins drets tenim si ens cancel·len un vol? Què passa si l'hotel no és el que havíem contractat o si la maleta no ens arriba? Per respondre a aquestes preguntes, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg amb recomanacions molt pràctiques per a les persones consumidores. Ens acompanya ara per telèfon Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels, Daniel.
2: Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Doncs quin és exactament el servei que oferiu des del Servei de Suport a les Polítiques de Consum?
2: Bàsicament dos línies. Suport a aquells ajuntaments que tenen oficina pròpia constituïda, ciutats grans, tenen suport econòmic i suport tècnic per part de la Diputació, i en aquells ajuntaments de menys població, aquells municipis on pel volum de població no es poden permetir tenir una oficina pròpia, la Diputació de Barcelona actua de manera finalista i dona el servei d'atenció al consumidor, un servei complet.
1: I quan una persona té un conflicte amb una empresa durant unes vacances, quin és el primer pas que hauria de fer?
2: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer, intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on viu.
1: Les vacances suposo que són l'època de l'any en què rebeu o hi ha un increment notori de consultes. Quins són els problemes més habituals que us arriben?
2: A veure, en temes de vacances, serveis turístics, pues, el més habitual és no rebre allò que un esperava aconseguir. O sigui, que l'allotjament no és el que em suposava, que aquella aventura o aquell servei que he contractat no respon a les meves expectatives. Això és, en temes de vacances, el més habitual. En temes de transport, doncs, tema de retards, pèrdua d'equipatge... Aquestes serien les més habituals. Ja, mira, ara, disculpa, em ve al cap, darrerament hem tingut forces reclamacions, o forces, un molt important de reclamacions, per temes de robatoris en allotjaments turístics.
1: I llavors heu decidit publicar aquest decàleg just ara perquè és el moment de preventiu, abans que comencin encara a incrementar-se més aquests problemes.
2: Correcte. Sempre apostem per una ciutadania informada. Quan algú coneix quins són els seus drets i com funciona el sistema, doncs és molt més difícil que tingui problemes.
1: Uh-huh. Acompanyant aquest decàleg, aquestes 10 recomanacions sobre viatges i serveis turístics, també expliqueu que s'ha aprovat una nova directiva europea. Què canviarà respecte al que tenim ara?
2: Home, déu-n'hi-do. Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses doncs, bueno, tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Bueno, doncs, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia. Per aquí anaven una miqueta els tiros. El que passa que m'agradaria, i després Un altre tema és que s'han incrementat moltíssim les contractacions per internet. Llavors, la normativa anterior feia una diferència important entre el que era un viatge combinat i un viatge vinculat. Tot això no feia més que generar confusió i la nova directiva tot això ho treu per donar més facilitats, eh?
1: I encara, això sí, hem d'incidir que encara no ha entrat en vigor aquí a l'estat espanyol. Mentrestant, quina és la normativa que ens protegeix?
2: La que tenim en vigor ara, la llei de viatges combinats, com si no hagués passat res. Les directives europees disposen d'un temps per transposar-les. Transposar-les vol dir que cada país ha de fer una llei pròpia on reculli tots aquests principis. En aquest cas, la directiva d'aquesta de viatges combinats, la Unió Europea ha donat 28 mesos per transposar-la. 28 mesos més 6 d'adaptació, amb la qual tranquil·lament això no entrarà en vigor fins a l'any 2028, inclús a principi del 2029. I ara mateix la normativa que tenim doncs, és la de viatges combinats, que si vols en parlem una miqueta. En especial m'agradaria que la gent o els vostres oients entenguessin clarament quina és la diferència entre comprar un paquet sencer amb una agència de viatges, viatge complet, a comprar de manera individualitzada, o sigui, a contractar uns bitllets d'avió, en un portal, en un altre portal contractar un hotel i en un altre portal pues, contractar una experiència. El sistema i els drets canvien molt si ho fem d'una manera o d'una altra.
1: I llavors, d'aquesta manera, això és el que suposa aquesta normativa de viatges combinats, quan comencem a fer compres de diferents portals amb diferents requisits.
2: Sí, ara mateix això seria un viatge vinculat. Llavors, la gran diferència és que són contractes independents i cadascú el tindrem de tractar d'una manera. Mira, m'explico, perquè veus un exemple molt clar. Jo contracto amb una agència de viatges un paquet sencer, un viatge, ens ho inventem, eh? Vaig a Budapest, vale? I contracto un viatge on hi ha uns bitllets d'avió, un hotel i, no sé, i una visita a la ciutat. Si passa qualsevol cosa, si jo vaig a l'aeroport i tinc un problema perquè hi ha overbooking o perquè passa el que sigui, el responsable de tot el servei és l'agència de viatges, és qui respon. I és qui ens solucionarà el problema. Buscarà parlar amb l'hotel, buscarà un altre dia o solucionarà el tema com li sembli convenient perquè és qui respon. Si jo he contractat de manera separada aquests serveis, evidentment tindré un dret a que l'aerolínia m'indemnitzi per aquest retard o perquè no m'ha deixat en marca o per el que sigui. Però, evidentment, l'hotel no té cap responsabilitat en aquest sentit i perdria, per exemple, la nit que no pogués arribar a temps, per posar un exemple, o l'activitat que tenia contactada aquell dia.
1: Clar, doncs aquí, efectivament, jo, per exemple, ja tenia una confusió, perquè jo pensava que si hi havia algun retard o alguna cancel·lació amb un vol o el que mencionaves justament, a un cas d'overbooking, per exemple, si això m'implicava que perdia una nit d'un hotel, jo pensava que sí que hi hauria també una compensació econòmica en aquest sentit.
2: T'explico, sí que hi ha una compensació econòmica. Si efectivament és responsabilitat de la companyia, i es pot acreditar que és responsable de la companyia, hi ha una indemnització econòmica que va entre els 250 euros i els 600 euros, en funció del destí, de les hores. Però això no implica el que hi hagi després. Tal, tu et donaran aquests diners, aquesta indemnització que cobraràs després, i els tractes que tinguis amb l'hotel, o si has perdut l'allotjament o el que vingui darrere, això no està lligat. Són dos contractes diferents que s'han detectat de manera diferenciada.
1: Efectivament. I, clar, i tot el que implica després, també estava pensant en els mals de cap, perquè per molt que estiguis preparat, si has contractat també una assegurança, segons les previsions que hagis fet, però igualment després venen totes les gestions. I aquí és on també entreu vosaltres per fer un suport.
2: Correcte. No només la reclamació, no només és la reclamació si és el cas, sinó donar orientació o ajuda per tramitar tot aquest tipus de temes.
1: I ja que estàvem parlant de retards i cancel·lacions, hem posat aquest exemple
2: digue'm.
1: De... Ah, sí, digues.
2: No, digue'm.
1: Ah, vale. No, perdona. Doncs que hem posat aquest exemple dels avions, però em pregunto, si canviem de l'avió i el que estem triant és anar en tren o anar en autocar, també tenim drets? Com és en aquest sentit amb les empreses? Tenen obligacions amb nosaltres?
2: Sí, t'explico. Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, a partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%, i a més aquí s'acabaria, I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: Un altre dels mitjans de transport que es fa servir molt a les vacances són els cotxes de lloguer. En aquest sentit, fèieu al vostre decàleg un consell molt pràctic, que és, abans d'agafar un cotxe de lloguer, recomaneu fer fotos o fins i tot un vídeo. Això us ha estalviat moltes reclamacions, moltes gestions amb persones que us demanen suport?
2: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, fer donar la volta al cotxe i poder doncs, acreditar en quines condicions et donen aquest vehicle. I sobretot amb temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. A veure, no, aquí no, ara no inventaré res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre. És el que garanteix el més just, és a dir, jo pagaré el combustible que hagi gastat, ni més ni menys.
1: Sí, aquí també mencioneu de l'import en cas de danys o robatori o també aquesta recomanació de l'assegurança a tot risc addicional. I en aquest sentit, aquí parlàvem d'aquesta recomanació de fins i tot gravar en vídeo els cops, les ratllades i els defectes. I una altra de les coses que també, en general, en totes les recomanacions, sempre ens hem de fer amb proves, amb guardar, per exemple, captures de pantalla quan fem les compres online dels allotjaments, per exemple, o igual passaria també amb un lloguer d'un cotxe. Quan fem el pagament online, aquesta recomanació sempre de guardar les captures.
2: Sí, en general, la publicitat té valor vinculant. Qualsevol cosa que ens anuncien s'ha de complir, perquè si no, això és un engany. Amb la qual cosa, si disposem d'aquestes proves, al moment de reclamar doncs es donarà molta més força.
1: I ja per anar a les primeres que hem anat, teniu aquest decàleg, que hem començat bàsicament gairebé pel final, però les dues primeres són les més bàsiques. Informar-nos abans de reservar i sempre, sempre especial atenció als contractes, perquè moltes persones, també en aquest sentit, aquí el que incidíeu és que moltes vegades pensem que un cop paguem ja està tot tancat, però potser ens hem de preguntar si ens poden arribar modificacions.
2: En principi, ensenyo el tema de viatges combinats. Si vaig a una agència de viatges i contracto un paquet. En principi, els preus són tancats. Això funciona com qualsevol cosa quan compreu una cosa. Em diuen un preu, jo pago i s'ha acabat. Val? Què és el que passa amb el tema aquest de viatges combinats? S'han de complir diverses coses. Primer, que amb el... Per això feies bé de comentar el tema de llegir els contractes. Ha d'estar clarament especificat, vale? Amb el contracte, que pot haver-hi un canvi de preu per increment de les tarifes. Quins són aquest tipus d'increments que poden esgrimir? Pues temes de taxes, el canvi bancari, si estem pagant amb una altra divisa, tema de carburants amb avions. Vale? Aquest import, primer, aquests increments han d'estar clarament especificats que l'empresa ho pot fer amb el contracte. Si no estan, no ens ho poden cobrar. Després, aquest increment té un tope, la llei el situa amb el 8%. Més del 8% no poden incrementar el preu. Tampoc es pot incrementar el preu 20 dies abans de la sortida. I encara hi ha així, si m'incrementen el preu, encara que sigui molt poquet, i no m'interessa, perquè jo havia, bueno, doncs jo m'havia pressupostat unes vacances o un preu determinat. Si és així, sempre puc renunciar sense que hi hagi cap tipus de penalització. Si l'empresa em puja el sou, jo els hi puc dir, mira, el sou, perdona, l'import, jo sempre els hi puc dir, doncs mira, doncs amb aquestes condicions no m'interessen i m'han de tornar qualsevol quantitat que jo hagi avançat sense cap tipus de penalització ni cost.
1: Uh-huh. I incidint també en aquest primer, en aquesta primera recomanació d'informar-nos abans de reservar, què hauríem de revisar sempre abans de donar les dades ja de la nostra targeta i fer el pagament?
2: I les condicions s'adapten a les nostres necessitats. No hi ha un viatge allò únic o un servei o un paquet que sigui allò la compra mestra. No? Cadascú tenim doncs, les nostres preferències. És a dir, és llegir una miqueta, és entendre primer tot el que ens estan dient i que allò s'adapti a les nostres necessitats. I si hi ha qualsevol dubte, doncs, consultar-ho. Escolti, miri, aquesta clàusula d'increment de preu no termino d'entendre. Què és el que passa? Hem de tenir clar què és el que estem contractant. Quina serà la informació bàsica, quin serà el viatge, quin dia surto, on vaig, quines necessitats administratives necessito, si surto a l'estranger, he de portar passaport, com ha de ser el passaport, m'he de vacunar, no m'he de vacunar, tot aquest tipus de informació, com serà l'hotel, com serà l'allotjament, les activitats que tindrà fora, això que serà aquest dia, l'altre, i tenir-ho tot això clar. I a partir d'aquí, pues, s'ha de complir allò que hem acordat.
1: I si finalment no podem viatjar, quins drets tenim?
2: Aquest és el tema, probablement, que més problemes o més liticitat ens dona. A veure, com ho explicaríem? Si hi ha alguna causa que, evidentment, està justificada, però és de tipus, diguem-ne, personal, per exemple, una malaltia d'un familiar molt proper, un familiar molt proper, una malaltia pròpia, un problema molt greu amb la feina, qualsevol cosa d'aquest estil, que són causes més que justificades per suspendre un viatge, hem de ser conscients que no són responsabilitat de l'empresa. Si jo no em presento de l'empresa de viatges o de l'operador turístic, si jo no em presento a aquest viatge, per molt justificat que estigui la meva causa, aquí hi ha una despesa econòmica que algú tindrà que assumir. L'avió sortirà amb un seient buit i l'hotel tindrà una habitació buida i algú tindrà que assumir aquestes despeses. I això no és responsabilitat de l'operador turístic. En aquest cas, aquest tipus de situacions sí que poden donar lloc a penalitzacions. Si no totals, doncs, bueno, parcials en funció del temps d'antelació amb què avisem. Per això, per evitar aquest tipus de situacions, recomanem sempre en viatges, a més, que tenen un import doncs, elevat, contractar una assegurança de viatges que ens pugui garantir doncs, aquest tipus de situacions.
1: Mm-hmm. I a més d'aquesta recomanació de contractar una assegurança de cancel·lació, la següent també que feu és que si ens trobem amb algun problema, per exemple, arribem a l'hotel i no té res a veure amb les fotografies, doncs la vostra recomanació és que reclamem immediatament.
2: Immediatament, sí. En general, per tots els sectors. La normativa de consum és una normativa de terminis. Primer, i l'avisem el més aviat possible. Primer, perquè ens puguin solucionar el tema al mateix moment i podem gaudir del nostre viatge, de les nostres vacances. I després, perquè quedi constància, perquè si això no es soluciona, després puguem actuar i obtenir algun tipus de rescabalament. És molt important, el tema d'informar de les incidències, el moment que passen i que ens quedi constància que hem fet aquesta reclamació, que quedi alguna cosa que després podem acreditar que efectivament vam reclamar el propi hotel o vam reclamar on sigui. Si és, torno a insistir en el que comentàvem al principi, si això ho hem contractat amb una agència de viatges, l'agència de viatges és el responsable i és el que actuarà en nom nostre davant de que estiguin complint, ja sigui l'hotel, ja sigui que sigui.
1: I a la tornada del viatge ja es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del nostre municipi, que en aquest cas a Castelldefels en comptem, amb una OMIC, una oficina municipal.
2: Sí, sí, bé, correcte. Sí, sí. A Castelldefels teniu un servei força complet. El que estàvem comentant, si hi ha algun problema, primer intentem solucionar-ho de manera amistosa amb l'empresa. Com a màxim, l'empresa té 30 dies per contestar. Si ens contesta, ja s'ha acabat. Si ens contesta i no, el que ens contesta no m'agrada o entenc que no és correcte, ja puc reclamar. I si han passat 30 dies i l'empresa no ha dit res, cap a l'Oficina d'Informació al Consumidor de Castelldefels i expliqueu a les companyes què ha passat i a partir d'aquí, inicialment, habitualment, es proposa a l'empresa una mediació per arribar a algun tipus d'acord amistós i si no és possible aquest acord amistós, però, bueno, ja parlarem quines seran les mesures a prendre.
1: Mm-hmm. Tornem un moment també a parlar dels aeroports, els avions, perquè aquí hi ha unes sigles molt importants que crec que molta ciutadania desconeixem. Què és el PIR?
2: El PIR, pues és molt important. El PIR és l'abreviatura, en si són sigles en anglès, del part d'irregularitat d'equipatge. T'explico una miqueta. Si nosaltres, amb un trasllat amb avió, al moment de recollir l'equipatge, l'equipatge està danyat o simplement no apareix, ha desaparegut, ens hem d'adreçar a un mostrador del propi aeroport, normalment estan al costat de les cintes on surten les maletes, i demanar aquest PIR. Aquest és un document on diu que hi ha una incidència amb l'equipatge. I a partir d'aquest moment tenim 7 dies per comunicar-nos amb la companyia aèria i explicar-li què és el que ha passat. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, s'entén que ens han tornat a l'equipatge i que aquest està correcte. Amb la qual cosa és molt important no sortir de l'aeroport sense aquest document si és que hi ha hagut alguna incidència en l'equipatge, tant si s'ha perdut com si està danyat.
1: Uh-huh. I quan es considera oficialment perduda una maleta?
2: En 21 dies, sí. En 21 dies no te l'han lliurada.
1: Uh-huh. I aquí
2: a partir d'aquí ja es considera.
1: Uh-huh. I en aquests casos, la indemnització fins a quina quantitat podria arribar?
2: Mira, en principi, això és el conveni de Montreal i en principi es posa una moneda valor que podria arribar gairebé, disculpa, al 1.500 euros. Però les companyies són molt reàcies a arribar a aquest tipus de quantitats i procurant indemnitzar, evidentment, amb el mínim possible. Quin és el problema? Pues que el de sempre, el tema de la prova, no podem acreditar què és el que portàvem dintre de la maleta. Si no es fa algun tipus de... Si portem algun producte valuós, s'ha de fer una declaració de valor. És a dir, miri, dintre d'aquesta maleta, en el moment que s'embarca, hi havia, jo què sé, un ordinador portàtil d'aquestes característiques, no sé quantos. Si hi ha algun tipus de declaració de valor, pues, es pot reclamar. En cas contrari, pues, marquen pues, a l'interior dels productes habituals que es pot portar en una maleta d'aquest estil. Les indemnitzacions més habituals que estic veient ara, que estan ofertant les companyies, van entre els 50 i els 100 euros. Que, evidentment, no cobreixen...
1: Ni el que portes ni els mals de caps posteriors per la gestió d'aquesta maleta perduda. I ja no entrem tampoc en comentar que si això et succeeix quan estàs justament arribant a destí, encara pitjor, perquè si és a la tornada, com a mínim ja vas cap a casa, però a destí també són més mals de caps i és una mala manera de començar les teves vacances.
2: Si és a l'anada, encara podrem

0: de prestar molta atenció al contracte, a la lletra petita, a aquesta recomanació també de les assegurances de viatge per cobrir-nos en cas de possibles cancel·lacions que haguem de fer, que tot i que per nosaltres puguin ser justificables, com bé ens has explicat, doncs la companyia, l'agència, l'hotel no té culpa i no ha d'assumir aquesta despesa. També hem parlat d'aquesta necessitat de fer contractacions a llocs que siguin fiables, si sempre aquesta part nostra, nosaltres hem de ser responsables també com a consumidors i hem de ser responsables també amb aquesta altra gran recomanació que ens feies de fer captures, de si lloguem un cotxe, fer fotografies, fer un vídeo. Sembla que siguem molt desconfiats, però és que és l'única manera que tindrem després de justificar, no? Em sembla que aquests serien com els millors consells.
1: Ho has resumit perfecte, no ho sabria fer millor. Tema de la informació i tema de guardar a prova per si hi ha algun problema després.
0: Mm-hmm. Doncs,
1: Daniel... Només una coseta. Sí, recordar als oients que tot el que hem parlat és normativa europea. Tot això funciona dintre de la Unió Europea. Fora de l'àmbit europeu, pues, la normativa que hi ha en cada país.
0: Mm-hmm. Doncs, Daniel, ja per acabar, anava a fer aquest recordatori que, com ens explicaves al principi, nosaltres estem parlant amb tu del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació, però des de la Diputació també oferiu als municipis aquestes oficines de consum pròpia i aquí, a Castelldefels en concret, tenim l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, així que per les persones que ens hagin escoltat es poden adreçar directament davant de si tinguessin un problema, que esperem que no, que aquestes vacances vagin molt bé per a tothom que ens està escoltant, per tota la ciutadania de Castelldefels, però que es poden adreçar directament a l'OMIC del nostre municipi.
1: Perfecte. No és corporativisme. És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament i és un servei de moltíssima qualitat. Aprofiteu per si les coses van malament, per una reclamació o simplement per una consulta, per informar-me d'alguna cosa que no m'ha quedat clara, ja sigui en serveis turístics o en qualsevol sector econòmic.
0: Mm-hmm. Doncs fantàstic, Daniel Cebrián. Ara ja estem més informats i informades i sobretot amb aquesta mirada de prevenció també, perquè estem fent unes reserves de coses que ens fan molta il·lusió, però no ens hem d'accelerar a l'hora de posar la targeta de pagament, a l'hora de contractar sempre molta atenció i així ens evitarem ensurts futurs i que haguem de recórrer al servei de suport de consum. Amb això, agrair-te molt aquest temps que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels i desitjar-te molt bon dia, Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
0: Igualment.
2: A fons.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje... Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
8: Radio Castelldefels. Són les 8.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Has vist que fan vaga els autobusos?
4: Què dius? No ho sabia.
3: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
4: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
2: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio.

Benvinguts, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i especialment els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. Us he de dir que estic força content. He tingut aquesta setmana 5 peticions d'havaneres i totes molt poc conegudes, però precioses. Això em demostra que realment sou molt entesos en aquesta música. Comencem per la primera dedicatòria. Es tracta de la cançó Encisadora. Ens la demana en Jordi i la vol dedicar a la seva companya que es diu Amaia. La lletra i música són del mestre Ortega Monasterio. Ens canta aquí a la seva estimada, tot dient-li que malgrat és molt lluny, envoltat de mar, sempre la té present i dins del seu cap la té sempre. Ens la canta el grup Els Pescadors de l'Escala, per en Jordi i la Maia, Encisadora i Els Pescadors de l'Escala.

La segona petició la fa la Pilar i em demana escoltar la Xalana. És un balset mariner. La lletra és d'en Carles Casanovas i porta la direcció musical del grup Provo. La lletra és del mestre Bastons. Veureu que la lletra i música s'adapten com la quilla d'aquesta barca. La Xalana s'adapta també a l'escuma de la mar. Ens la cantarà, per suposat, el grup de l'autor, Provo. Va per tu, Pilar. La Xalana en Provo.

En Josep, del carrer de l'Església, em demana d'escoltar la Gavina. La va composar Frederic Sirés. És l'havanera catalana més antiga, diuen els experts. És de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur. Ens la canta avui el grup Barcarola. Josep, disfruta amb la teva Gavina. La Gavina i el grup Barcarola.

La darrera sol·licitud és de Margarida. Vol sentir "Tornaré". Margarida, tens molt bon gust. No és molt coneguda, però té una riquesa musical i un encant especial amb la lletra. La va composar el mestre Ortega Monasterio i et proposo que l'escoltis interpretada per el grup Vela Major. Margarita, tornaré. Música, tornaré amb el grup Vela Major.

S'han acabat avui les peticions, però tots vosaltres podeu enviar a Ràdio Castelldefels les havaneres que vulgueu escoltar i us asseguro que us complauré a tots. Ara escoltarem el grup Cavall Bernat i la cançó El Abanico. És un tema popular d'autor desconegut. Ens descriu la lletra la subyugant atracció que tenien per als mariners totes les dones mulates, les seves sensualitats i de promeses d'amor infinites. És un cant i un homenatge al mestissatge que a Cuba feia furor. Cavall Bernat i l'Abanico.

0: Tots vosaltres segur coneixeu la cançó El meu avi, com no? Però molt pocs de vosaltres probablement coneixeu la venera La meva àvia. Sí, sí, la meva àvia, ja ho he dit bé. Narra la història de l'àvia que es va quedar a casa mentre el seu marit era a la guerra de Cuba. I mentre ell moria a la guerra, ella educava els fills amb totes les penúries que ja us podeu imaginar. Ens la cantarà el grup Gavina. La meva àvia i el grup Gavina. Endavant.
1: Quan per anar a la guerra de Cuba, el meu avi va embarcar. Aquí es va quedar l'àvia esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia varen dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava amb veu trencada una cançó.

Avui, amigues i amics, em vull despedir amb una havanera molt especial i amb un grup d'havaneres penso que únic. És un duo i es diuen La Taverna. Varen tocar per primer cop l'any 1992. La lletra d'aquesta havanera és de Carles Casanovas i la música del mestre Bastons. L'havanera es diu A cau d'orella. Ens diu la cançó que el mariner està enamorat de la mar, de la tramuntana, de les nits de lluna plena. Però el que més li agrada és una altra cosa. Escolteu-la i ho descobrireu. Ai, l'amor, l'amor, l'amor. Us espero la setmana vinent. Amb vosaltres ha estat Ramon i us desitjo molta salut. A cau d'orella amb el grup La Taverna.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 20 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Les obres del futur Parc Metropolità de Canai Marí començaran a l'octubre. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 3,3 milions d'euros les obres de transformació de l'antiga pedrera de Canai Marí. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i permetran crear un nou espai verd destinat al lleure, esport i la convivència ciutadana. Castelldefels posa en marxa un nou portal per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària a la ciutat. L'Ajuntament ha estrenat un nou portal de web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. L'eina permet consultar dades sobre soroll aeronàutic, nombre de sobrevols i configuracions de pistes. El trenet turístic supera els 3.000 passatgers i millora les xifres dels darrers estius. Un total de 3.099 persones han utilitzat el trenet turístic de Castelldefels fins al 9 d'agost. La xifra supera les registrades durant el mateix període dels anys 2025 i 2024, confirmant la bona acollida d'aquest servei que connecta diferents punts emblemàtics de la ciutat. Comencem.

0: La transformació de Canà i Maric entra ja en la seva fase definitiva amb l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis la construcció del futur parc metropolità de Canà i Maric, una de les actuacions urbanístiques i ambientals més destacades dels darrers anys a Castelldefels. El projecte permetrà recuperar per l'ús ciutadà un espai que durant dècades ha tingut diferents usos i que acabarà convertit en un parc de referència per la ciutat. A més, les obres començaran previsiblement a l'octubre i si es compleixen els terminis previstos, el nou parc podria estar enllestit durant la primavera de 2027. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat el llarg recorregut que ha tingut el projecte abans d'arribar al moment actual.
1: Sí, recordem que aquest espai passó de ser una cantera a haver tenido varios proyectos, entre ellos el famoso parque acuático, que al final no se llevó a cabo afortunadamente, y luego pasó a ser un parque de camiones, y desde cuando llegamos al gobierno lo primero que hicimos, una de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo, es poder llegar al acuerdo con aquellas personas que estaban en aquel espacio y salieran de allí. No era el entorno más adecuado, ya no solo por el espacio que era la cantera, sino por el recorrido que pasaban por delante de una escuela Bressol y una escuela y un instituto. No era el sitio más adecuado para camiones. Y por fin pues se pudo llevar a cabo, junto con el área metropolitana, de ese gran espacio, de ese gran parque metropolitano que tendremos en la ciudad y que, como se había publicado no hace mucho, ya está licitado, ya la empresa ya licitadora ya la se fue publicada y ahora los plazos pues ya simplemente son el inicio que esperamos en septiembre poder empezar a ver en movimiento allí, ya que recordemos que allí pues conviven muchas circunstancias y los periodos hay que encajarlos en el tiempo y no podemos demorarnos porque entonces nos pisamos el calendario y provocaría más retrasos. Por lo tanto, está todo muy bien encajado para que pueda empezar y con muchas ganas de poder ver ese gran parque. Recordemos que va a ser uno de los grandes parques metropolitanos que tendremos en Castelldefels.
0: El futur parc incorporarà àmplies zones verdes, jocs infantils, espais esportius a l'aire lliure, una àrea per gossos, un amfiteatre i diferents elements integrats en l'orografia de l'antiga pedrera, com ara miradors, tobogans i un circuit de pump track per bicicletes i patinets. Per les dimensions del recinte, la inversió necessària al desenvolupament del projecte s'ha dividit en diferents fases. La primera és la que ara es posa en marxa i concentra els equipaments que tindran una utilitat més immediata per la ciutadania. Així ho explicava Pedro Paredes durant la seva entrevista a l'emissora municipal.
1: El espacio es muy grande el que tenemos en Canà i Maric, es un grandísimo espacio y entonces se pudo, para poder llevarse a cabo, también por el monto económico que requerían los dos espacios, pues se dividió en dos. Uno es el más funcional, por decir así, que será más parque, más operativo a nivel ciudadano, ¿no? Que cada día pueda ir con esos espacios, esos parques, ese parque infantil, esas zonas arboladas, la zona de la pista que habrá allí polideportiva, del gran teatro que también tendremos allí al aire libre. Entonces, ese es el primer gran espacio que se realizará, que se llevará a cabo.
0: Aquesta actuació inicial permetrà habilitar bona part dels serveis i espais que configuraran el nou parc, amb l'objectiu de que els veïns i veïnes puguin començar a gaudir-ne tan aviat com sigui possible. La transformació de Canà i Maric es completarà posteriorment amb una segona fase que acabarà de desenvolupar tots els àmbits previstos en el projecte. Ho detallava d'aquesta manera el regidor de Medi Ambient.
1: El segundo, que és el que és més cerca, por decir así, de Canà i Maric, de los muros. Ese será una segunda fase que requiere también de otro montante económico, pero sobre todo es el menos funcional, el que acabará dándole la belleza que tendrá ese espacio, porque podremos darle la vuelta a todo el parque por el exterior y tendrá una gran belleza, pero es el que se ha creído que debe ser la segunda parte, porque el primero creemos que es mucho más funcional para la ciudad, que es el todo tema de parques y recursos que tendrá ese espacio.
0: Quan el projecte estigui completament desenvolupat, Castelldefels nomarà un nou parc metropolità que ampliarà la xarxa d'espais verds de la ciutat i recuperarà definitivament un entorn que durant molts anys havia quedat allunyat de l'ús ciutadà. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en funcionament un nou portal d'estadístiques destinat a facilitar l'accés de la ciutadania a la informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i el seu impacte sobre el municipi. La nova plataforma permet consultar de manera senzilla i visual diferents indicadors vinculats als vols que sobrevolen la ciutat, així com les conseqüències que aquesta activitat té sobre l'entorn i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Segons informa el consistori, aquesta eina neix amb l'objectiu de millorar la transparència i posar a l'abast de la ciutadania dades ambientals d'interès públic, oferint gràfics interactius i sistemes de consulta que permeten analitzar l'evolució dels indicadors al llarg del temps. Entre els continguts que ja es poden consultar destaca la informació relativa al soroll aeronàutic. Els usuaris poden accedir als registres captats per terminals de mesurament, conèixer els nivells acústics detectats i consultar diferents indicadors sobre el soroll mitjà generat pel trànsit aeri. Una altra de les funcionalitats destacades és la possibilitat de consultar el nombre d'avions que han sobrevolat Castelldefels i comparar aquestes dades amb anys anteriors. D'aquesta manera, es posa a disposició de la ciutadania una eina que permet contrastar amb dades objectives les percepcions sobre l'evolució del trànsit aeri a la ciutat. El portal també incorpora la informació sobre les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport. Aquestes configuracions són especialment rellevants perquè condicionen les rutes d'enlairament i aproximació de les aeronaus i, en conseqüència, la seva possible incidència sobre Castelldefels. A més, la plataforma està preparada per anar incorporant nous indicadors i conjunts de dades durant els pròxims mesos, ampliant així la informació disponible sobre l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament recorda que la informació publicada té un caràcter divulgatiu i informatiu, tot i que les dades utilitzades procedeixen de fonts públiques. Per qualsevol tràmit o ús administratiu caldrà acudir als organismes competents i les seves fonts oficials. El nou portal ja es pot consultar a través del web municipal i s'emmarca en les polítiques de transparència, accés a la informació ambiental i participació ciutadana impulsades pel consistori. El trenet turístic de Castelldefels continua consolidant-se com una de les propostes estiuenques més utilitzades tant per la ciutadania com per les persones que visiten la ciutat durant els mesos de més activitat turística. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, fins al 9 d'agost, un total de 3.099 persones han fet ús del servei. Es tracta d'una xifra superior a la registrada en les mateixes dates de l'any passat, quan es van comptabilitzar 2.995 usuaris i també lleugerament per sobre dels 3.097 passatgers registrats l'any 2024. El servei es va posar en marxa el passat 26 de juny i continuarà en funcionament fins al pròxim 6 de setembre, oferint una alternativa de mobilitat que permet connectar diversos punts d'interès de Castelldefels d'una manera còmoda, accessible i lúdica. Malgrat les bones dades d'ús, durant aquesta temporada s'han enregistrat algunes incidències puntuals. El servei no va poder funcionar el 5 de juliol a causa del pas del Tour de França per la ciutat, mentre que el 10 de juliol es va suspendre temporalment per una avaria del vehicle. El recorregut del trenet turístic uneix el centre i la platja, passant per alguns dels espais més representatius del municipi. Les parades inclouen el carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell i la plaça de Joan XXIII, el centre comercial Ànec Blau, la plaça de les Palmeres i el carrer 11. El servei opera els divendres, dissabtes i diumenges amb horaris de matí i tarda vespre i una freqüència aproximada de 10 minuts entre expedicions. L'Ajuntament destaca que el trenet turístic no només facilita els desplaçaments entre diferents zones de Castelldefels, sinó que també ofereix una manera diferent de descobrir algun dels seus principals atractius patrimonials, comercials i turístics. Pel que fa a les tarifes, es mantenen preus populars amb bitllets de 2 euros per adults i d'un euro i mig pels infants entre 5 i 14 anys. També s'apliquen tarifes reduïdes per majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i grups, mentre que els menors de 5 anys poden viatjar gratuïtament. Els bitllets es poden adquirir directament al mateix Trenet. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels manté la prealerta per risc d'incendi forestal mentre que segueix atent l'evolució del temps davant la previsió de xàfecs per aquesta tarda. La situació meteorològica comença a canviar aquest dijous, amb una lleugera baixada de les temperatures i el cel força cobert. Tot i la possibilitat de precipitacions durant les pròximes hores i els dies vinents, de moment no s'ha establert cap alerta ni s'ha activat cap pla municipal específic per pluja, ja que no es preveu una situació de risc significativa. Així ho ha explicat aquest matí a Ràdio Castelldefels Joan Álvarez, de Protecció Civil, en referència a la previsió meteorològica per les pròximes hores.
2: Sí, efectivament, avui comença una nova tendència, una lleuger de davallada de les temperatures i bueno, alguns xàfecs de pluja que aquí al municipi. Començaran a partir d'aquesta tarda i també durant els propers dies, però bueno, de moment no, pel que fa ara no ens comporta cap situació de risc significatiu, per la qual cosa no hem emès cap alerta ni activació de pla fins al moment.
0: Pel que fa al risc d'incendi forestal, la situació continua requerint precaució. El nivell de perill es manté alt al municipi i el Pla Alfa es troba al nivell 2 d'un màxim de 4. Protecció Civil està pendent de les pròximes actualitzacions dels mapes oficials per adaptar la fase del pla a l'evolució del risc. Les pluges que es puguin registrar no eliminaran de manera immediata aquest perill. La vegetació acumula els efectes de les altes temperatures i l'estrès hídric dels darrers mesos. A més, les precipitacions de començaments d'any van afavorir el creixement de vegetació i van generar un sotobosc més dens que, després de la calor de les últimes setmanes, presenta un grau important de sequedat. Joan Álvarez, de Protecció Civil, ha insistit a Ràdio Castelldefels en la necessitat de no abaixar la guàrdia, encara que entrem en un període meteorològic més humit.
2: Encara avui tenim la prealerta pel risc d'incendis, ja que avui el nivell de perill que ens indicava el mapa diari de perill d'incendi forestal era de nivell alt i, en conseqüència, doncs, teníem el Pla Alfa en nivell 2 de 4. Estem a l'espera d'aquest migdia, a l'actualització que facin per demà per adaptar la fase d'aquest pla.
3: Hem de recordar que tot i que ara puguem tenir un període més humit amb aquestes pluges, bueno, pues cal recordar que portem uns quants mesos amb un estrès hídric important, que ha fet molta calor, que tenim una vegetació molt seca, molt densa també, perquè va ploure molt a inicis d'any i bueno, això va fer brotar molt de sotabosc i bueno, sempre adoptar les mesures adequades i extremar la precaució al medi ambient.
0: Protecció Civil recorda que la fase de prealerta no implica l'activació formal del pla municipal. Si no es produeix incidents greus ni augmenta el nivell de perill, aquesta situació finalitzarà automàticament una vegada superat l'episodi. Mentrestant, es demana extremar les precaucions al medi natural, evitar qualsevol conducta que pugui originar un incendi i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. També es recomana consultar l'evolució de la previsió meteorològica abans de fer activitats a l'aire lliure durant les pròximes hores. Ja està obert el termini per participar en la 32a edició del concurs de fotografia Viu al Parc, dedicat als parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. La convocatòria s'adreça a les persones majors d'edats aficionades a la fotografia i està impulsada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castelldefels, amb la col·laboració del grup Fotografia Experimental de Castelldefels. amb 32 edicions, és el concurs fotogràfic més veterà dels que s'organitzen als espais naturals de la Diputació. A més, manté la presentació de les obres en suport físic, un format cada vegada menys habitual. En una entrevista feta a Ràdio Castelldefels, el tècnic municipal de Cultura, Paco Ávila, explicava aquesta particularitat, també el caràcter singular del paisatge del Garraf.
4: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la particularitat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: La convocatòria ofereix dues opcions de participació. Una permet presentar imatges fetes en diferents moments i indrets de tres parcs, mentre que l'altra se centra en una jornada concreta del programa Viu al Parc. Cada participant podrà presentar fins a tres fotografies en cadascuna de les categories, tant en color com en blanc i negre. Paco Avila detallava a l'emissora municipal com es diferencien les dues modalitats del concurs.
4: Hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horta i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. El dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Erdona, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i l'Erdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que es puja la gent per fer fotos. O sigui, que serà aquesta dues modalitats.
0: La matinal Viu al Parc se celebrarà, com ha dit el tècnic de Cultura Paco Ávila, el diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. La jornada inclourà propostes de divulgació i activitats infantils. El certamen acostuma a reunir fotògrafs procedents de Castelldefels i dels altres municipis situats a l'entorn del parc. Entre els participants hi ha membres d'entitats fotogràfiques, persones amb àmplia experiència i aficionats que troben en la convocatòria una oportunitat per poder mostrar la seva mirada sobre el territori. El tècnic municipal destacava la procedència diversa dels participants.
4: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Després de més de 3 dècades, la convocatòria s'ha convertit en una cita habitual per moltes persones vinculades a la fotografia i també als municipis de Garraf, Olèrdola i del Foix. Aquesta continuïtat permet reunir imatges captades en diferents èpoques de l'any i descobrir racons o fenòmens naturals que poden passar desapercebuts en una visita ocasional. Així ho subratllava Paco Ávila a Ràdio Castelldefels.
4: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? És un... La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és... I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
5: clar.
4: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: La convocatòria ofereix un marge creatiu molt ampli. Els participants poden fixar-se en els paisatges, la fauna, la vegetació, ecosistemes, ramats o els equipaments culturals patrimonials vinculats a altres espais naturals. Aquesta diversitat de possibles mirades és un altre dels elements que Paco Ávila posava en relleu durant l'entrevista.
4: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen el tema de tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Les obres s'han de presentar en paper fotogràfic en format lliure i muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 centímetres i el termini finalitzarà el 20 de novembre. El concurs repartirà un total de 1.225 euros. Les bases completes es poden consultar als canals de l'Ajuntament i dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Paco Ávila recordava on es pot trobar aquesta informació i situava el concurs dins de la programació cultural de Viu al Parc. L'escoltem.
4: La base de concurs està a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament. Aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant... Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: El veredicte i el lliurament dels premis se celebraran el dijous 3 de desembre a 8:15 del vespre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'acte coincidirà amb la inauguració d'una exposició formada per una selecció de les obres presentades. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 20 d'agost. Les obres del futur parc metropolità de Canai Marí començaran a l'octubre. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 3,3 milions d'euros les obres de transformació de l'antiga pedrera de Can Aymeric. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i permetran crear un nou gran espai verd destinat al lleure, l'esport i la convivència ciutadana. Castelldefels posa en marxa un nou portal per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal web d'estadístiques que ofereix informació visual i interactiva sobre l'activitat de l'aeroport de Barcelona i els seus efectes al municipi. L'eina permet consultar dades sobre soroll aeronàutic, nombre de sobrevols i configuracions de pistes. El trenet turístic supera els 3.000 passatgers i millora les xifres dels darrers estius. Un total de 3.099 persones han utilitzat el trenet turístic de Catalunya.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org. Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org. Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció...
4: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
5: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
7: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
8: El 98.0 de la freqüència modulada.
7: Ràdio Castelldefels.
9: Ràdio Castelldefels.
10: Castelldefels avui.
11: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 6 refugis climàtics. I la jornada d'oci nocturn alternatiu Desconit torna a Vista Alegre el 29 d'agost. L'iniciativa a càrrec de Desconecta i l'Associació de Vecinos de Vista Alegre té lloc al local de l'entitat veïnal de 20 hores a 2 de la matinada. Es tracta d'una nit plena de jocs de taula i de trading card games, jocs com The Magic the Gathering, Pokémon, One Piece, etc. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
10: Castelldefels avui.
5: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
12: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.
1: Buenos días, Castell de Fels. Buen día, Castell de Fels. Aquí ya ahora comienza Castell de Fels, així som. Parlarem d'una conferència que organitza l'entitat Malària 40, que normalment doncs, fa els seus esforços per emportar una vacuna contra la malària a països com Madagascar. Doncs bé, aquesta xerrada tindrà lloc el proper dijous i serà càrrec de Teodora Delgado, i hija de la Caridad i responsable d'un centre mèdic on explica com es desenvolupa la vida dels nens i nenes que viuen a la casa de Ranotxara. Allà és una casa on els atenen si estan malalts, van a l'escola, juguen, comen, dormen també i tenen una vida digna. També aquesta xerrada tindrà la participació de la doctora Isabel Cussó. També recordarem que ja no s'han obert les inscripcions per participar en el concurs de fotografia Viu al Parc, que explicarem la importància de les festes dels barris. Per ser la darrera que queda ja és la festa pertanyent al barri dels Canyars, que tindrà lloc al mes de setembre. I coneixerem les novetats literàries que han arribat a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que conviu durant aquest estiu, com sabeu, amb les activitats que es desenvolupen a la Biblioteca La Platja. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
2: Bon dia, Anna, què tal?
1: Ja han començat les inscripcions.
2: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
1: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
2: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
1: digital.
2: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
1: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
2: sí,
1: també.
2: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parcs en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc. Al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer 2 categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes 2 modalitats.
1: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
2: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
1: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
2: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Erdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és que és. I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa dos anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
1: Clar, clar.
2: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
1: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
2: Sí, des del parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, ja, inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrau, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
2: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algú interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, a les diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algú interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
1: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
2: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
1: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament el
2: 20 de novembre.
1: El 20 de novembre.
2: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
1: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el Llull posat els diferents, aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Avila, des de l'Àrea de Cultura.
2: Gràcies a tu, Anna.
1: Molt bon dia.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels estrena un nou portal d'estadístiques sobre l'impacte de l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en funcionament un nou espai web d'estadístiques que permet consultar de manera fàcil, visual i interactiva informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. I la jornada d'oci nocturn alternatiu d'Osconit torna a Vistalegre el 29 d'agost. La iniciativa càrrec de Desconnecta i l'Associació de Vecinos de Vistalegre té lloc al local de l'entitat veïnal, de 8 del vespre a 2 de la matinada. Es tracta d'una nit plena de jocs de taula i de trading card games, com Magic the Gathering, Pokémon o One Piece. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, puguem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat

0: de que guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i, tot just, acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les Festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex i Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia. Gràcies. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, d'això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí.
2: No. Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Uh-huh. Per què és tan important, Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant,
1: sí.
0: No? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també, quan arriba el moment de començar a organitzar-les, fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es pugui mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passa molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i en pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vistalegre, ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vistalegre?
1: Pues mira, en totes ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea, que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que, bueno, también, bueno, pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema de... del tiempo, de la ola de calor. Bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos. Sí. Ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando
1: las tribus. Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía, pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque para eso son las festas.
1: Y tanto.
0: Las festes. Y a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre, amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com
1: ens estaves dient, Imma. Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas, fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida, i bueno, esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols, sí, també, perquè arribin a meta,
2: tant, sí, sí,
0: la velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna, doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses, sí, sí, amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu, i amb espai per tothom. Vull dir, és... Anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
0: Exacte, Imma, fer aquest teixit comunitari. Sí, sí, això sí, em destacava, sí, precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers, i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, aquesta... Estefania, yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien, y entonces ahí se crea una unión, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... y la empatía, ¿no?, que se tienen, ¿no?, los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country. Hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri. I després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
0: Mm-hmm. Clar, al final són festes que les pensen també perquè hi participin infants, joves, també adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només per pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Mm. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, és el que tu decías, és per a tot públic.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí, sí que no ho tinc.
1: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carriles del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Cambinadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara,
1: a primero fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, y no podemos esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo. Estefanía, es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí, sí, y anunciarlo y que todo el
0: total
1: mundo
0: detall,
1: se entere.
0: Total
1: sí,
0: detall.
1: Sí.
0: Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no,
1: sí,
0: Francesc?
1: Del
0: 14,
1: sí,
0: del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries,
1: sí,
0: també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
0: també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Seria... Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí uh-huh. tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la Festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de Festa Mayor?
0: Ah, bueno,
1: de broma.
0: Bueno, jo ja a mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant,
1: és que tenemos tantas ganas de que venga Fiesta Mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent, vale, sembla vale. Bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
2: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i al teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
1: Bé, bon dia.

0: Doncs parlem ara amb Joan Álvarez, tècnic de protecció civil de l'Ajuntament, d'un avís de pluges que ha emès el Meteocat per aquesta tarda. Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: S'espera un canvi de temps a partir d'avui i el Meteocat ha emès un avís, no?
1: Sí, efectivament. Avui comença una nova tendència, una lleuger davallada de les temperatures i, bueno, alguns xàfecs de pluja que aquí al municipi. Començaran a partir d'aquesta tarda i també durant els propers dies, però bueno, de moment no, pel que fa ara no ens comporta cap situació de risc significatiu, per la qual cosa no hem emès cap alerta ni activació de pla fins al moment.
0: I tot aquest canvi de temps que se li fa, sí que es continua estant en l'alerta pel perill d'incendis.
1: Sí, efectivament, encara avui tenim la prealerta pel risc d'incendis, ja que avui el nivell de perill que ens indicava el mapa diari de perill d'incendi forestal era de nivell alt i, en conseqüència, doncs, teníem el pla alfa en nivell 2 de 4. Estem a l'espera d'aquest migdia, a l'actualització que facin per demà per adaptar la fase d'aquest pla.
0: És a dir, que hem de tenir molta prudència davant aquest risc d'incendi.
1: Sí, efectivament. Hem de recordar que, tot i que ara puguem tenir un període més humit amb aquestes pluges, bom, doncs cal recordar que portem uns quants mesos amb un estrès hídric important, que ha fet molta calor, que tenim una vegetació molt seca, molt, molt densa també, perquè va ploure molt a inicis d'any i, bueno, això va fer brotar molt de sotabosc i, bueno, sempre adoptar les mesures que adequades i extremar la precaució al medi ambient.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions, Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil Municipal. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Moltes gràcies, Anna, bon dia.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.